0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanouja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la una del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: I'm a free woman now, and my life is just ready to begin.
1: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Mountain Micro.
1: Hey, únete a mi ritmo.

Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cultura en Ve Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Xxxt, Cultura en Ve Alta.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida, però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Facis el que facis el cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
2: La cartera, una notificació d'Hisenda.
3: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
4: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
6: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
5: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
6: De Portes Endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
5: Amb César Arquer...
6: I Montse Pellicer.
5: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Busques bona música?
2: La tens al Jazz and Blues Club.
1: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
2: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
1: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
2: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cozar.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
3: De debò que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
3: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Salutacions cordials un dia més. Des de Ràdio Sant Esteve Sarrovires i per la xarxa de comunicació local comença el nostre programa Llargs i Curts. Un programa que durant aproximadament 55 minuts us acompanyarà una setmana més el Carles Mira el Peix. Avui escoltarem sardanes d'Enric Ortí, actualment un dels components de la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Escoltarem diverses peces i farem doncs, una miqueta d'història sobre aquest compositor i també tenora solista de la cobla Sant Jordi, que actualment, doncs, com dèiem, ciutat de Barcelona, i que és compositor també de sardanes. Aquest senyor doncs, va començar l'aprenentatge musical, llavors Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, cursant solfeig i teoria coral, i també doncs, va estudiar tenora amb els professors Emili Mas Oliver, Francesc Elies, Josep Colomer, entre d'altres. Avui hem començat escoltant una peça de l'any 1997 anomenada Complaença, del compositor Enric Ortí, que va néixer a Barcelona el 9 de març de l'any 1966. Benvinguts una setmana més a Llargs i Curts, al programa sardanista de La Xarxa. Una peça musical amb la que ens quedem ara mateix porta per nom Quan tot quedi lluny, una cançó de l'any 1997.

El senyor Enric Ortí, a la seva infància, va viure immers en un ambient familiar sardanista. Va debutar com a tenora solista en l'acte de presentació oficial de la Cobla Juvenívola de Sabadell el dia 23 d'abril de l'any 1976 al Teatre Municipal La Faràndula de la Població del Vallès, on va interpretar la sardana Ja bufem, escrita especialment per l'ocasió per Josep Auferill. Al llarg d'aquests primers anys, Ortí es va formar gràcies al treball seriós, efectiu i tenaç del mestre Salvador Ullà i va obtenir 6 anys després del seu debut el premi al músic jove concedit per l'obra del Ballet Popular i la Generalitat de Catalunya. Doncs també va participar en un gran aplec per primera vegada l'any 1979. Amb 13 anys va ser a Calella, on va tocar la cançó Rourenca, de Max Abart. Fora de l'àmbit sardanista, ha col·laborat amb conjunts i intèrprets solistes com Un Anc Pasc, a França. De fet, la companyia Elèctrica d'Arma també va col·laborar, Xavi Mas, Carles Benavent, Jordi Rayo, entre d'altres. També ha participat en concerts de música contemporània amb acompanyament de piano, violí i flauta travessera. Ha actuat amb la banda municipal d'Oviedo al Teatre Príncep d'Astúries de la mateixa ciutat. També ha col·laborat a la realització de l'espectacle infantil Les noves aventures de Joan d'Alòs, així com al costat de Xavier Molina en un concert amb Marina Rossell al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Com a complement a la seva tasca musical, també fa conferències sobre la tenora, història, intèrprets, tècniques i també interpretació. I des de l'any 1994 imparteix classes particulars d'aquest instrument. Juntament amb els tenors Jordi Molina, Quim Duran, Xavi Molina, Xavier Cornellana i Àlex Vila, formen part de la Jordi Molina Sextet de Tenores, formació estable que es dedica a la promoció de la tenora fora de la formació de Cobla, amb qual doncs, va inaugurar la Fira Mediterrània de Manresa de l'any 2009. I ho van fer doncs, amb un concert amb Carles Santos al Teatre Kurschel i també a l'octubre del 2008, i després de 32 anys com a primer tenora de la Juvenívola va acceptar l'oferiment de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, formació on actualment desenvolupa la seva principal tasca artística. Ens volem quedar aquests propers minuts també amb dues peces composades pel compositor que avui dediquem al programa, Enric Ortí, sardanes que també ens interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En primer lloc, sentirem una peça anomenada Tot dibuixant carícies i a continuació, Empremta d'or a Calella.

La peça musical que hem escoltat en primer lloc, l'anomenada Tot dibuixant carícies, va ser estrenada a Navarcles el dia 14 de febrer de l'any 1999 i va ser dedicada a la seva mare. La següent, Empremta d'or a Calella, va ser estrenada en el marc del tradicional concert nadalenc que organitza l'agrupació sardanista de Calella el 23 de desembre de l'any 2000 a la sala Mozart. Dues peces que acabem d'escoltar. En relació al que parlàvem abans, una miqueta de la seva història, també de les seves composicions, la cançó que hem escoltat abans, l'anomenada Complaença, que ha sigut la primera del programa, va ser dedicada a la seva filla, Júlia, i fins ara ha escrit prop d'una trentena. De fet, el principal reconeixement com a compositor li va arribar l'any 2006 gràcies a l'obtenció del premi La Sardana de l'Any, que reconeix la sardana més popular d'entre totes les estrenades al llarg de l'any. Essència de plec, dedicada a la plec de Santa Perpètua de la Moguda, va permetre a Enric millorar el primer accèssit que ja havia aconseguit en l'edició anterior, en el mateix certamen, amb Petons de matinada. Novament, a l'edició de l'any 2007 va resultar finalista amb 30 anys a sac, obtenint finalment el segon accèssit.

la música de la copla, la Copla Sant Jordi, que és la que estem escoltant en aquest dia d'avui, sardanes del senyor Enric Ortí, que recordem va néixer a Barcelona el dia 9 de març de l'any 1966.

Us volem deixar ara mateix amb dues peces anomenades. En primer lloc, El cercle de Xenius, és una peça que abans també en parlàvem, de l'any 2002, que es va estrenar a Calella en el marc de la Plec el dia 2 de juny del 2002 i va ser dedicada al Cercle Català de Madrid i concretament a la biblioteca del cercle que porta el nom d'Eugeni d'Ors, assagista, periodista, filòsof i també crític d'art, autor del glossari principal, mentor del noucentisme. I en segon lloc també sentirem la peça anomenada Petons de matinada, una cançó que va ser estrenada en el marc del 28è aplec de Breda, el dia 10 d'abril del 2005, dedicada a Maria Rius, la seva companya, primer accèssit al Premi La Sardana de l'any. Així doncs, anem a escoltar aquestes dues peces, El cercle de Xenius.

Esperem que estiguin gaudint en aquest dia d'avui del nostre llarg i curs, el programa que produeix Ràdio Sant Esteve Sarrovires, la veu d'un servidor, el Carles Miralpeix, i que també podeu escoltar doncs, a través de la xarxa de comunicació local i a través de la vostra emissora municipal. Enric Ortí i Martín, com dèiem, va néixer a Barcelona l'any 1966 i és actual tenora solista de la Cobla Sant Jordi, formació en la qual ha trobat complicitats necessàries per donar sortida a la seva saber com a intèrpret i també a la seva cada vegada més prolífica activitat compositiva que encara ha de procurar-nos doncs, més aportacions de magnitud importants, no només per la seva qualitat, sinó també per l'assumpció de nous riscos estilístics, tant en vessants com poden ser, per exemple, vessants interpretatives, com també en l'escriptura, riscos que només Ortí pot assumir per conèixer com ningú l'instrument, tant la cobla en la seva globalitat com també amb la pròpia tenora.

Gràcies a una breu però enriquidora experiència musical de petit format, música de cambra, amb la tenora assumint el sol solístic i acompanyada únicament pel piano, doncs sap escoltar i acompanyar, urtir evidència doncs, tot allò que el públic ha sabut conèixer i també, com podríem dir, reconèixer en ell un músic brillant. De fet, no ens referim únicament a un instrumentista genial, sinó principalment a un tenora total, complet, també capaç d'interpretar cadascuna de les obres, moltes d'elles autèntics clàssics en base a un criteri propi. De ben segur això li va ocasionar més d'un mal de cap. Acostumats com s'està doncs, a escoltar una i altra vegada els grans títols, les obres que configuren doncs, aquest repertori que estem escoltant en aquest dia d'avui, en versions antològiques, sovint amarades o excessives, d'altres massa encotillades, a voltes tímides en les dinàmiques o massa planes en el seu conjunt. De fet, Ortí pot resultar en aquest sentit un músic incòmode en tant que amb actitud rebel defensa allò que considera òptim, però la seva destresa fa que les argumentacions que defensa habitualment acabin seduint els seus interlocutors. Ara mateix, a Llargs i Curts, us oferirà dues peces musicals d'Enric Ortí, de la mà de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En primer lloc, una que s'anomena Essència, de Plec, i una altra que porta per nom Sempre un somriure.

Estem arribant ja al final del nostre Llargs i Curts d'aquesta setmana. Tornem la propera amb més sardanes, més compositors i més bona música a través de la xarxa de comunicació local. Enric Ortí, les seves sardanes, les seves composicions, de la mà de la cobla, doncs que ell també hi és, la cobla, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Acabem el programa d'avui i ho fem amb una peça anomenada El tarannà del poble. És la peça amb la que avui ens acomiadem. I res, com sempre, desitjar que el programa us hagi agradat molt i tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix. Fins a la propera setmana. Adéu-siau.

0: Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 3:15 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cotar.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes. Són les 10.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores de Caldes, estem treballant.
3: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
9: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
8: Molt em temo que no, senyor.
9: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
8: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
8: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
8: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
8: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Piantaos por el tango, una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: I no busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe l'estiu.
2: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:45 a 2 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
3: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
5: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Fórmula Cat. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.

celebrant el ganivet, un esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic. El crepitar del sufragí trenca el silenci, que s'apagui el món i que la poesia comenci.

0: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Vull dir-te una cosa i crec que ho faré millor en això.

0: que estàs tan trobat.
1: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

0: del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes!
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Ha donat molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, tota la sota de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si val que vosaltres portin castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I em va agradar quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. perquè el que es viu en aquesta plaça no crec que es vivi a les altres places més grans, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
0: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tarraquarena plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Als manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instal·lat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
3: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
2: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
0: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
8: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid i el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
0: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
2: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del producte interior brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
10: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
11: No hem tocat fons. Més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
10: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys, després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
2: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
0: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
2: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
0: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
0: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
13: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
12: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
14: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
15: Decaurien a l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
14: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
0: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
16: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
17: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic marítimo-terrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha, hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
0: Obrim el bloc cultural, comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut la Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
16: La coproducció catalana de 5 minuts més, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
0: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'han dut el premi del públic.
16: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Cris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
19: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jornada, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
20: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
19: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
20: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
19: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
20: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
19: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
0: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Riques al Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa, esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportiu a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dormen en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més, a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Lit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 li dem a Lleida visita al València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Piñeros a l'inici de la competició i avui es juguen al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
3: Però què preguntes, si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
5: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Busques bona música?
7: La tens al Jazz and Blues Club.
6: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
7: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
6: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
7: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
3: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
1: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
3: També la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut

0: Castelles d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
1: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
2: Cada cop més aquesta jornada les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles, són 42 colles repartides en 3 jornades, i les tractem o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
1: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
3: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gama extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
1: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
0: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem doncs aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
4: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
5: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
4: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
0: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
6: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
4: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
7: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
4: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant

0: presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Suma avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
1: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
0: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
2: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
3: No hem tocat fons?
2: No, no hem tocat fons.
3: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
2: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
0: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
0: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
1: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
0: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
0: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
4: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
5: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
4: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obligat a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant en aquest cas de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
0: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
7: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
6: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
1: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
0: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
8: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
9: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
8: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
9: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
8: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
9: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
8: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
0: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un d'un ampel més petit, el Festival TNT Terrassa Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
0: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Jugar, sorprendre's i sobretot deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
11: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient, de la gent molt encuriosida de què és el que estava passant, doncs, al carrer, no?
10: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
1: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
0: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
12: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
13: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
14: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
15: Espectacular, m'encanta, me recuerda mi juventud.
12: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
1: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
0: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
16: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials, i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
17: Tu el poem que recita en l'acte de fi de curs. Jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
16: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
18: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca pellida perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
16: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur.
1: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
19: Notícies en xarxa, esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: La Mitja Mal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon, però Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patri Ligarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
1: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
1: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQ Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM. Marc Treserres.
20: El bàsquet Girona disputarà la seva 5ª temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UQ Múrcia. Així ho ha demostrat l'equip de Cito Alonso. La temporada passada han quedat quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves en el debut, sobretot especial, de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessant, continua també convalescent Maxi Fiedelup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez. Kung, d'altra banda, l'ala pivot eslovè, és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar el Múrcia, que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
0: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
1: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa a la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
21: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró al grup 1. El Tarragona també té un entrenador, però ha aconseguit mantenir el bloc principal de la plantilla. L'entrenador del CF, Adrià Martínez, té això just després d'obtenir bitllet per la final.
22: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra, i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
21: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva Masquer i en Deco Cariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
1: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
0: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
23: La xarxa de comunicació.

0: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
1: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
0: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
1: De Portes Endins, un programa en profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
0: Amb César Arquer...
1: I Montse Pellicer.
0: Us esperem!
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Quan arriba...

Ràdio Caldes 107.8.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són brisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. Els dijous a les 12 del migdia.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Facis el que facis el cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: nosaltres al pavelló municipal de les Cremades de Caldes de Montbui en el partit que enfrontarà el Club Natació Caldes Bàsquet i el Club Bàsquet Sant Celoni en el primer partit de la temporada 2026-2027 del grup 1 de Primera Catalana, i que us explicarem des del 107.8 de Ràdio Caldes en el partit que avui. Amb nosaltres està l'Òscar Guijarro. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I un servidor, l'Albert Sant Andrés, que durant les pròximes dues hores aproximadament us narrarem aquest partit entre l'equip nedador entrenat per Pep Aijón i el Sant Celoni, equip recentment ascendit del grup 3 de segona catalana, després d'acabar en tercera posició la passada campanya. Aquesta serà una nova temporada dels nedadors a primera catalana després d'aconseguir una desena posició en la passada. L'equip d'Aijón ha incorporat a Iker Miranda i Arnau López, mentre que Sergio Neriz i Jordi Soleil tindran plaça al primer equip masculí després d'haver disputat la campanya passada amb el B. I pel que fa al femení, que va debutar ahir a primera catalana, les de Javi Ruiz ho van fer amb derrota per 58-48 enfront del CEP Sant Jordi, quan estem ja a punt pel salt inicial d'aquest primer partit de la temporada. I pilota en joc.
1: Doncs bé, acaba de començar el partit, la porta Genís del Sant Celoni i ara uns peus a l'àrea del Sena Caldes. Doncs acaba de començar el partit, l'equip rival, el Sant Celoni, avui porta uns jugadors amb molt nivell, que la temporada passada van acabar tercers, molt a prop de Reus Deportiu, que per un puntet. I doncs bé, ara treu el Sena Caldes, comença a jugar la pilota, des de darrere la porta Marzo, allà va. Segueix jugant.
0: Un rival que debuta en aquesta categoria quan veiem el triple.
1: I el primer.
0: De Pelletxà. I primer triple del partit del Sena Caldes. 3-0 al marcador.
1: Ara pilota cap al Sant Celoni. Canvien les tornes. S'endinsa. Tira de triple. Fora Sant Celoni. Falla el triple. I surt la pilota i possessió cap al Caldes. Tornem a començar. 3-0 al marcador, minut 9. Ara la porta Neriz, Sergio Neriz, que la condueix cap a Quim Peig. Allà la porta Peig, que s'endinsa a l'àrea i el doble.
0: Un parcial inicial de 5-0 a favor del Caldes. No està gens malament per començar aquesta primera jornada de Lliga, i com dèiem abans, enfront d'un Sant Celoni que és un nouvingut a la categoria i que tractarà de sumar els primers punts en aquesta primera catalana quan tornem a veure l'intent de triple. Molt joc exterior en aquests primers minuts.
1: Sí. Els jugadors del Sant Celoni intenten moure molt la pilota per dins, però acaben sortint sempre i intentant buscar el triple. Els de Caldes sembla que van més a assegurar, van molt més a dins.
0: Estan buscant més el joc interior i de moment està funcionant bastant. Ara hem vist una cistella fallada dels d'Aijón, que encara amb 8-12 d'aquest primer quart de partit, i continuen amb la renda de 5-0 al marcador.
1: Doncs molt bé, ara hi ha una pausa, estan consultant. Doncs bé, ara continua el joc i la posa en joc el Sant Celoni, que comença des de darrere, i allà a la porta Genís, al bassa del Sant Celoni, que obre un altre cop cap a la dreta. Que bé ha aguantat i ha defensat Marzo. I se l'emporta i cistella de Sergio Neriz. Uns altres, parcial de 7-0.
0: Sense gaires problemes de moment pel Club Natació Caldes.
1: Doncs la primera cistella doble del Sant Celoni. Acaba de ficar-la el Genís i ja agafa la pilota al Caldes amb molta decisió, que obre a la dreta un altre cop cap a Marzo. Triple de Marzo i rebot, i se l'emporta Sant Celoni. No, acaba a les mans de Peig, que torna a començar el Caldes des del centre del camp. Tira de triple i Pelletxa ho està intentant des de fora.
0: Una altra ocasió fallada, està intentant molt el joc exterior a Caldes.
1: Doncs bé, ara serà una falta dins l'àrea. I serà Kimpech, l'encarregat de fer cistella. Cap endins, tir lliure encertat. Anem pel segon. Oh, aquesta ha sortit fora, però es rebota a les mans d'Alcaldes, que ha estat molt atent, Arnau Romero. I un altre cop a la base de Sergio Neriz, que ho provava des de fora, però no ha entrat i el rebot ha acabat a les mans també de Peletxa. Peletxa endins, amb tres jugadors. Mare meva, que bona. Ui, no s'han sortit. Ara la pilota canvia cap al Sant Celoni, que surt a la contra i torna a endreçar una miqueta el joc, obrint-ho, s'endinsa, tapa molt bé Peletxa i bloqueja. Ara pilota de Marzo, la continua Peletxa, que ha buscat i ha filtrat una passada endins cap a Quim Puig i no ha sortit. Falta de Marzo i la primera cap a ell.
0: S'han precipitat en les últimes jugades massa el Club Natació Caldes i ho està pagant. Ara fa el primer canvi iPhone. Surten de pista Peletxa i Puig. I continuaran tres dels homes que han arrencat aquest partit. Marzo, recordem que és un dels germans de Carles Marzo, aquest jugador calderí que va arribar a jugar a l'Ep Plata, un dels mítics, podem dir, del bàsquet calderí, i que es va retirar fa unes temporades aquí al Club Natació quan l'equip va jugar a Copa Catalunya.
1: Ara la sortida de pilota és de la base del Sena Caldes, que ha fallat amb el passe i ha acabat amb un triple del Sant Celoni, 8-7 al parcial, i ara una falta del Sant Celoni a mig del camp.
0: Compte aquest 1-7 del Sant Celoni, que havia començat amb un 7-0, i ha capgirat i s'ha posat 8-7 al marcador, i ha capgirat aquest marcador, i s'ha apropat molt al Lluminós.
1: Bé, ara Belbudí, el que acaba d'entrar al camp, treu la pilota i ordena Marzo des de la base. Aguanta Garzón, que obre cap a Arnau, i Arnau al triple la torna a rebot. Arnau intenta des de dins, reparteix cap a Romero, i Romero de triple res. Però un altre cop a rebot, estem guanyant molts rebots. Estan molt atents els jugadors de Caldes.
0: Porten ara mateix 4 rebots a la mateixa jugada ofensiva. Van molt atents els jugadors de Caldes, tot i que el Sant Celoni té jugadors salts a l'interior i han forçat aquesta falta, que seran tirs lliures.
1: Doncs Arnau Romero Martín, que es disposa a tirar els tirs lliures. El primer. Cap endins. Parcial de 9-7.
0: Està sent un joc ràpid, dins el que estem acostumats a veure, no? Els dos equips han sortit a buscar aquest avantatge inicial, no? Com si, suposo que les ganes, no, aquestes del primer partit de la temporada.
1: Es nota.
0: Però serà un ritme que segurament haurà de baixar una mica a partir del segon quart, quan els nervis ja estiguin una mica més calmats.
1: Déu-n'hi-do. Ara Sant Celoni, que sembla que ho iguala. No, 10-9 al parcial, encara Caldes per davant, que traurà la pilota des de darrere. Un altre cop Marzo, ordenant des de la base.
0: Una altra pèrdua ofensiva del Caldes, quan veiem a Marzo que entra cap a dins i anota 2 punts i posa el 12-9 al marcador. El Caldes, que ha perdut, si no m'equivoco, 3 pilotes en atac i ha propiciat aquesta, la desesperació d'Aijón. El veiem a la banda, que acaba de fer un altre nou canvi, i pilota que serà pel Sant Celoni.
1: Ha entrat Oriol Sorriba Suai, l'Ale, que ara es col·loca i acaba d'agafar-la ell. Comença la jugada, Bé, molt actiu, acaba de sortir, s'endinsa, mirada sense... passada sense mirar i cap endins. Passada...
0: Molt bona jugada de llibre, eh? Jugada de llibre ara mateix. Passa a l'interior i l'anterior a cistella passada. Aconseguir quan aconsegueix el Sant Celoni un altre triple i escurça la diferència 14-12. O sigui, no dona opció al Sant Celoni a marxar al marcador Alcaldes, encara que sembla que ho està intentant Alcaldes i quan sembla que ho aconsegueix, el Sant Celoni fa servir el perímetre per evitar-ho.
1: Ara seran un altre cop tirs lliures? No, falta des de la banda i traurà Alcaldes. Hi ha una cara nova al camp. Ha entrat Jordi Sanz amb el número 91, que es col·loca ara a la vessada de la cistella. Surt el Sant Celoni a la contra. Aguanta i molt bé, ha aguantat molt bé Adrià Garzón. I la pilota acaba a les mans del Sena Caldes. Allà comença la jugada de nou Oriol Sorribas amb molt d'ímpetu, amb molta energia.
0: Sí, demanava una mica de calma ara a l'Oriol, perquè ha entrat molt ràpid de fons aquesta pilota recuperada i no a punt hem estat de veure un 2-1. Al final, finalment seran dos tirs lliures pel jugador Sanz del Club Natació.
1: Ha quedat per poc, eh? S'ha escoltat la lamentació,
0: sí, sí,
1: de no haver-hi entrat. Allà disposa. I el primer tir lliure cap endins de Jordi Sanz.
0: 15-12.
1: I el segon va cap enfora, pilota cap a Sant Celoni i comença la jugada amb Guillem, que prova el triple i cap endins.
0: No s'ho pensa, no s'ho estan pensant ningú. El Sant Celoni està tenint una mica més d'encert. En tirs lliures, porta 3. El Caldes ho ha intentat molt, s'estan precipitant. Tots, els dos equips, en general, s'estan precipitant molt, però el Sant Celoni li està sortint millor perquè està encertant des del perímetre i ha aconseguit empatar el partit a 15. Encara no ha aconseguit comandar el marcador quan veiem aquests dos punts i la falta, i seran dos tirs. I la possibilitat d'avançar-se ara sí al marcador d'aquí, del pavelló municipal de les Cremades.
1: Doncs bé, ha forçat la falta el jugador del Sant Celoni i es disposa a tirar. Estem veient un ritme molt alt, Albert.
0: Sí, sí. Sí, sí, no, és el que dèiem. No? No sé si és pel nerviosisme aquest de l'inici de temporada, però jo suposo que a partir del segon quart aquest ritme no el portaran. Queden 3 minuts encara d'aquest primer quart. Amb 15-16 la primera superioritat del marcador. Quan veiem un altre triple del Sant Celoni que no entra, recupera el Caldes, que inicia també la contra. S'estan precipitant massa. Ara el base demana que es col·loquin els jugadors i iniciar la jugada, i és Garzón qui la porta, molt pressionat pel jugador del Sant Celoni, Guillem, i tira, i dos punts, un punt per sobre Caldes de nou, quan recupera el Caldes aquesta pilota i torna a recuperar el Sant Celoni. Una passada ràpida, no s'entenen entre els dos jugadors en una cistella fàcil, i recupera el Caldes, que intenta entrar cap a dins, demanen falta. Sota cistella, gira. Mira, un joc molt ràpid, eh? Arnau ara ha volgut girar i tirar, però no respira cap dels dos equips, eh?
1: Està sent un partit bastant boig. Va la pilota, sí, sí, d'un costat a un altre, i quan anem a dir que ha passat una cosa, al moment passa la contrària. O sigui,
0: sí, sí,
1: que està sent...
0: Quan estem intentant veure qui és... Déu-n'hi-do, un joc molt ràpid.
1: Molt ràpid. S'agraeix, suposo, però a la segona meitat no creiem que sigui tan alt el nivell.
0: D'Arnau, dos punts, 19-16 Alcaldes, que eixampla una mica el marcador. A veure si la defensa ara està bé i aconsegueixen mantenir aquests 3 punts de renda.
1: I ara cistella doble també pel Sant Celoni, que a curta distància és 19-18 al marcador. Surt a Belbudí amb la pilota, que torna cap a Jordi Sanz. I doncs ara des de l'esquerra Belbudí intenta començar jugada, prova el triple i no. S'ha quedat una miqueta curt, però la pilota hi ha hagut una falta.
0: La falta
1: a favor de Sant Celoni.
0: A favor de Sant Celoni, la falta de l'Arnau. S'estan precipitant molt, jo crec que és que estan arribant, no s'ho pensen. Ara mateix hem vist un intent de tir de triple, un intent molt precipitat, tenia dos homes de la defensa al davant. Home, potser no val la pena, portem 19-18 al marcador, quan encara queda un minut o 10 ara mateix per acabar la primera part, és un marcador molt alt per aquesta categoria. O sigui que potser s'haurien de calmar una mica els ànims i pensar una mica més, no? Estan fent gairebé totes les jugades un pick and roll, no? I hi ha un altre intent de triple.
1: Aquesta, i un triple.
0: Triple d'Arnau. Triple quan entrem als últims 45 minuts. Triple important, 22-18, per anar al minut de descans amb un avantatge bona.
1: Hem vist l'entrenador d'Alcaldes, Pepe Jón, que no parava, molt actiu, dient-li als seus jugadors que calmessin més el joc a l'hora de començar amb la pilota i tenir una miqueta més d'ordre en fer aquestes jugades. Ara ve una falta a favor del Sant Celoni a l'àrea d'Alcaldes.
0: I el Sant Celoni que entra ja en bonus amb 5 faltes. Sí. I veurem ja els tirs lliures pel Club Natació Caldes. Es llançarà Arnau, l'autor d'aquest últim tir de 3, que ha notat després de veure com la jugada anterior li assenyalaven una falta sota cistella en la lluita pel rebot.
1: I ha sortit Abel i ha entrat Jordi Soler i Cascalés. Tir lliure cap endins, queda el segon. Molt bé. I Arnau López.
0: Jordi Soleil, que com deies, ha entrat ara amb el número 7 de Pisto, un jugador que l'any passat va jugar al Sènior B i que aquest any tindrà fitxa en el Sènior A del Sena Caldes. ...24-18... quan queden 12 segons... possessió pel Sant Celoni, que ho intenta, falla el rebot. El recupera el Sant Celoni, torna a agafar el rebot i un tap ara de Miranda, que acaba, segons l'àrbitre, que estava molt a prop, acaba amb falta personal i seran dos tirs lliures quan queda un segon amb 7 dècimes només. 24-18 al marcador. I veurem si poden reduir aquesta diferència. Tirarà el jugador del Sant Celoni, Prat. Falla el primer. S'ha escoltat perfecte com Eijón demanava el rebot llarg. I anota el segon, 24-18, ja 19, perdó, un tir llarg, que ha tocat cistella, déu-n'hi-do, però s'acaba aquest primer quart amb 24-19 al marcador.
1: Doncs bé, recordem que l'Iker Miranda i l'Arnau López són jugadors nous d'aquest curs, d'aquesta nova temporada, al Sena Caldes, i el Sergio Neriz, que ha començat jugant com a titular amb el número 6, que ha començat debutant, o sigui, és bon de venir del Sènior B fins a ara tenir una fitxa amb el primer equip, podríem dir que déu-n'hi-do debutar amb el Sena Caldes d'aquesta manera.
0: No és fàcil i menys en aquestes categories, no? Recordem, la primera catalana és doncs la quarta, podríem dir, la quarta divisió per sota de Supercopa del grup català de Lliga EVA, de Supercopa Catalunya, la Copa Catalunya, i aquesta podríem dir que és la quarta categoria catalana, però no és una categoria gens fàcil. Aquesta categoria és un pou bastant gran pels equips que, sobretot si perds la categoria Copa, com li va passar al Club Natació Caldes fa uns anys, tornar a pujar a Copa Catalunya és molt complicat, més ara també tenim ja la Supercopa entremig. Però bueno, és el que lluiten tots aquests equips, no? I és molt complicat perquè hi ha molta qualitat aquí, hi ha molts jugadors joves, o jugadors fins i tot, com el cas de Carles Marzo en el seu moment, no? que venen a retirar-se a l'equip del seu poble, i sempre tens jugadors que, déu-n'hi-do, que tenen una qualitat molt bona i que et poden complicar una tarda, quan arrenca ja el segon quart amb 24-19 al marcador.
1: Doncs possessió cap al Caldes, Jordi amb la pilota, Jordi Soleil, i ara l'agafa, de qui parlàvem, Sergio Neriz, que acaba anotant i retallar i enxamplant una miqueta la diferència al marcador, al Sena Caldes. Pilota cap al Sant Celoni, que comença la jugada, i ara sembla que estan més calmats, ja no hi ha tant de ritme,
0: sí,
1: hi ha més
0: que,
1: pausa.
0: És el que parlàvem, esperem que el ritme no sigui el mateix, tot i que veiem ara un contraatac del CN Caldes, ha plovat l'Aliup, era difícil, no ha arribat a agafar la pilota en Miranda, era molt difícil, anaven en carrera, això, aquesta jugada era... Era molt NBA,
1: Stars, era dos Stars. Però la veritat que Sergio Nerida ha estat llest allà, ho ha intentat.
0: És el que estem parlant, no? O sigui, estan massa precipitats. Potser semblava que no, i hem vist que ja la següent jugada ha sigut una contra, recupera ara el Caldes i prova una altra vegada la contra, no frenen. O sigui, no volen fer jugada, s'estan precipitant massa, estan fallant molts tirs, perquè ara el Caldes ha fallat dos seguits. La sort és que el Sant Celoni també, que ara aconsegueix un triple i redueix la distància a només 4 punts, 26-22, a 8-38 del final d'aquest primer quart. Caldes, jo crec que s'està precipitant massa, quan ara perd la possessió perquè ha trepitjat la línia de banda, i és la cadena, ja, no? Que el Caldes s'està precipitant molt en el tir, i està fallant moltes ocasions per això. No sé si és la tònica que ha marcat Pep Aijón en aquest partit. No sé, després intentarem preguntar-li. Però, clar, el percentatge de tir l'està trencant d'aquesta manera, no? I jo crec que si tinguessin una mica més de calma, defensivament el Sant Celoni tampoc el veig. Quan aconsegueix el Sant Celoni el 2-1 i la falta del CN Caldes, crec que ha sigut de Soleil, si no he vist malament, i el que dèiem, no? La defensa del Sant Celoni tampoc la veig tan dura o tan difícil de superar amb una jugada, no? És un joc una mica de pick and roll tot a saco tota l'estona, i...
1: Li deia a Pep Aijón,
0: sí,
1: que relaxés una miqueta, exacte. Que anar tard,
0: exacte, sí.
1: Anar així de ràpid gasta més i a sobre va tard, llavors és complicat de gestionar. Compte, ara un jugador del Sant Celoni ha caigut malament i sembla que està torçat el turmell.
0: Doncs un parcial de 2-6 a favor del Sant Celoni, que s'ha posat 26-25 al marcador, ha reduït aquesta diferència del primer quart, i per això que dèiem, no? Perquè està més encertat, sobretot des del perímetre. Ara no recordo, crec que porten 4 triples en els dos quarts. Pilota ara de banda per Clementació Caldes.
1: Doncs Jordi Soleil, que comença la jugada i que juga cap a Iker Miranda, que s'endinsa cap endins i fora. La cistella no ha entrat i recupera Sant Celoni, que ja carrega i és a l'àrea rival en qüestió de 2 segons, i un altre cop prova de triple. Així és una jugada bastant comuna la que està fent el Sant Celoni, que ara amb la pèrdua ha recuperat Jordi Soleil i ha fet una cistella doble, que ja torna cap enrere a defensar perquè ve el Sant Celoni a la càrrega.
0: Una altra nova jugada ràpida, en aquest cas ha sigut una contra després d'agafar el rebot, que ha acabat amb cistella, quan veiem que anota de 2 el Sant Celoni. M'està recordant aquest partit, el de la setmana passada, del Caldes contra el Sant Cugat de futbol, que els dos equips anaven molt amb joc aeri de banda a banda, que va ser molt complicat. Al final va acabar guanyant el Caldes per 1-0 al minut 94, un partit que aquesta setmana els de José Luis Duque han perdut. Van perdre ahir per 2-1 enfront del Figueres, un dels camps més complicats d'aquesta categoria. I em recorda aquest partit una mica aquell, no? Que Déu-n'hi-do, que estan jugant molt ràpid, 30-27 ara al marcador, i seran tirs lliures pel Sant Celoni. Falla el primer, ha tocat a l'arc i no ha entrat. No sé si tens resultats de la jornada de l'Esport Calderí.
1: Doncs sí, tinc una miqueta de resultats. Bé, el Reus Deportiu i el Club Hoquei Caldes, que van jugar ahir, van jugar ahir el partit de la Lliga Catalana, aquesta competició que ve abans de començar la temporada, que justament la comencen el 31 d'octubre, o sigui, a finals d'octubre, contra el Liceo, un bon partit important aquí a casa, a les Cremades.
0: Déu-n'hi-do, quin partit.
1: A la Torre Roja.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Quan veiem dos punts més del Caldes, 32-28. Ara sí que sembla que la jugada més tranquil·la. Veiem com es queixa el tècnic local, el Pep Aijón. Està queixant de... I farà canvis. Parlàvem, ara que està el joc aturat, parlàvem de l'hoquei, aquest 4-2 amb el Reus Deportiu. Una de les pistes també més complicades. Aquest debut oficial, entre cometes, de la temporada. No entre cometes, perquè al final és l'oficial, és la Lliga Catalana. No, ja no és pretemporada, tot i que sigui una lliga que sembli menor, no? Això és un títol en joc, que és aquesta lliga. I aquest 4-2 a Caldes, que venia de superar per 4-2 pel mateix resultat al Noia, aquí el dissabte passat, aquí al pavelló de la Torre Roja. Quan veiem ara que torna a fallar el Caldes, 32-31 al marcador, i tornen a provar el triple, i per sort ha tocat el cèrcol. Torna a trobar un altre triple, ara sí, a la segona. 32-34, segon avantatge del Sant Celoni en aquest derbi vallesà. Déu-n'hi-do, i han perdut el compte dels triples que han provat de banda i banda. Com dèiem, el Sant Celoni té bons triplistes perquè ha fallat menys i és el que l'està mantenint en vida, no? Després haurem de mirar l'estadística perquè, Déu-n'hi-do, els punts que porta de triple el Sant Celoni. Ara joc interior per Caldes, que obre un altre triple de Neriz, que falla i pilota pel Sant Celoni.
1: Doncs un Sant Celoni que està intentant les jugades que van al contraatac, unes jugades molt ràpides. Doncs ara una altra cistella, 32-36 al parcial.
0: I 4 a dalt, ara el Sant Celoni, la major avantatge de moment en aquest partit pels del Sant Celoni. Esperem que el Caldes s'ha tornat a precipitar. I pilota que va fora de banda. Serà pilota pel Caldes, per sort ha tocat el Genís, un jugador del Sant Celoni, i serà David Marzoc qui posi la pilota en joc per iniciar aquesta jugada quan només li queden 9 segons de possessió pel Club Natació Caldes. O sigui, haurà de ser una jugada una mica rapideta. Veiem que ha tret els pesos pesants a Aijón ara mateix, amb Marzo i Page. Tira de qualsevol manera Page, perquè se'ls quedaven sense possessió aquests 9 segons que dèiem, i pilota que serà pel Sant Celoni. Ara mateix li ha tocat un peu d'un jugador del Club Natació Caldes i ha sortit per línia de fons.
1: Sí, recordem el jugador del Sant Celoni, el número 4, Genís Vallvelli. La temporada passada va anotar 18 punts per partit, o sigui, uns 453 punts en total de la temporada.
0: Quan arriba un altre triple, parlant de punts.
1: De qui parlàvem, no? Del Genís, que és un jugador a tenir en compte i que en només 25 partits la temporada passada va fer un promig de 18 punts per partit, que és una barbaritat per les categories que estem parlant.
0: Sí, sens dubte, jo crec que el millor jugador d'aquest equip, un altre triple, demana temps mort Pep Aijón. 32-39, avantatge màxim pel Sant Celoni. Déu-n'hi-do, quin encert que tenen. Jo no recordo en aquestes categories d'haver vist des de fa uns quants anys d'haver vist un un equip amb aquest percentatge de tir de 3. Segurament hi hauria, perquè no he pogut veure tots els partits, però els equips que he anat veient d'aquesta categoria, ostres, m'està sorprenent molt. Més, sabem que és un equip que ve de... recent ascendit de segona catalana, i ostres, és el que dèiem, haurem de mirar els percentatges després del partit, perquè està sent brutal. És que és una darrere de l'altra, tots són triples, i està deixant a l'equip de Pep Aijón enrere. O sigui, amb aquest 32-42, 10 punts d'avantatge màxim, que, ostres, fa 5 minuts potser no ho podíem esperar, no?
1: No, o sigui, el Caldes estava molt per davant i ara mateix veiem un resultat bastant a favor del Sant Celoni, que ha tingut un encert brutal amb els triples. És el que deies, que costa veure un equip de la categoria que tingui tanta precisió.
0: Sí, sí, o sigui, parlem de que hem anat amb 24-19, amb 5 punts d'avantatge al primer minut de descans, i ara han aixecat 15 punts de diferència, han capgirat 15 punts.
2: En només
0: 5 minuts i mig, 4-32 ara per acabar el segon quart, per arribar al descans, i quan posa en joc la pilota al Caldes, és Marzo, que està fent de base. L'hem vist abans que jugava Peig, han intercanviat posicions. Torna a buscar el tir, a Cistella, a Caldes. Ara és qui entra, és Garzón, i rep la falta, ha rebut la falta personal. Seran dos tirs lliures. Encara la primera falta pel Club Bàsquet Sant Celoni, que tirarà els tirs lliures. No veig qui és.
1: Pelecha.
0: No ho veia ara mateix qui era. Mira que estem a prop, però està girat i encara no, les cares no les associo gaire. Bueno, són coses del temps, ja anirem aprenent bé els noms.
1: Sí, aquestes coses s'han d'anar polint.
0: Al principi de temporada sempre passen aquestes categories. Recordem que això no és esport professional, que és molt més fàcil potser fer el Barça o fer la penya, no? I que són jugadors que ja coneixem.
1: Home, també estaria bé parlar del Barça i la penya de l'altre dia, el partit que van tenir, però... No, hosti, a Riqui Rubio, que va sortir mantejat. Bueno, ara un altre cop, doncs, Genís, de triple, de nou, el jugador que destacàvem del Sant Celoni, que torna a ficar una cistella de 3 i s'obre la diferència encara més. I del Sena, que desprova un altre cop Pelechá al triple, el rebot que acaba a les mans d'Arnau Romero i que s'endinsa un altre cop, obre cap a Abel, Abel de 3 i fora. I la pilota torna cap a Marzo, que gira cap a Garzón, i un altre cop de 3 i fora. Nosaltres no tenim tanta precisió.
0: No, és el que ens està fallant. Nosaltres no encertem i el Sant Celoni sí. O sigui, és que és només aquesta diferència. Continua precipitant-se, jo crec, el Caldes. Estan buscant el tir exterior, un altre triple del Sant Celoni, 34-48. Passaran dels 50 punts, encara queden 3 minuts per acabar, i passaran dels 50 punts en mitja part. O sigui, si això continua així, quan ara ha assegurat el Caldes sota cistella, 36-48, i trenca aquest parcial negatiu, està començant a trencar. Quan ara es pilota pel Sant Celoni, que ara sí que busca l'interior, torna a l'exterior i torna a tirar de triple. Falla, per sort, rebot pel Sant Celoni, torna a tirar de triple, i ara sí, un altre ja ha perdut el compte dels que porten seguits.
1: Això és increïble, és increïble.
0: Jo no ho sé, no sé quin és el rècord de la primera catalana de triples en un quart.
1: Està clar que serà el rècord d'aquesta jornada.
0: D'aquesta jornada, sí, jo crec que sí, eh?
1: És insuperable, això.
0: Per triples en un quart, amb un 38 al 51, ara assegurat el Caldes, el tir està assegurant, quan asseguren marquen, i que és el que haurien de fer ara, joc interior del Sant Celoni, que assegura també 38-53 al marcador.
1: Sí, recordem que també saben fer-lo de dos, encara que no ho haguem comentat molt. Només hi ha triples per part del Sant Celoni, però ara el Sena Caldes, que fa cistella de dos, Abel, que retalla les distàncies amb 13 punts de diferència. Doncs allà la porta el Sant Celoni, que comença la jugada. Un altre cop cap a Genís. Genís que prova de 3. I Genís que la fica.
0: I des de casa seva. O sigui, aquí és que no estava ni... Estava a un metre enrere de la línia amb el defensor al davant. I l'ha tornat a clavar. Haurem d'investigar d'on surt aquest jugador, perquè és que les està clavant totes. No sé quants punts deu portar, perquè no els hem comptat. No preveiem
1: una altra. Ara sí.
0: Pelechà, el triple pel Caldes, 43-56. Ostres, no m'esperava un partit així, no sé tu, Òscar. No,
1: perquè... Estic gaudint molt, o sigui, aquí al cap i a la fi venim a veure un bon joc, no?, també, i a comentar, i si podem comentar triples, perfecte. Ens agradaria que fossin els alcaldes.
0: Sí, sí, però... ens agradaria més quan recupera alcaldes. Joc ràpid ara per a Abel, i la falta, i serà banda pel Caldes, perquè dues faltes per cada equip, no tenim cap equip amb bonus, quan queden 43 segons pel final d'aquest segon quart per arribar al descans. Però déu-n'hi-do el que deies, no? O sigui, jo crec que no ens esperàvem ningú un partit així. Ostres, és molt increïble aquest encert del Sant Celoni des de triple, un Sant Celoni que ha començat tranquil·let, que al darrere del marcador, que ha arribat al primer quart, com dèiem, 24-19 pel darrere del marcador, que no semblava que fos un equip tan perillós. I déu-n'hi-do, com a capgirar 43-56.
1: Anem al segon quart i portem una mitjana de 25
0: és que,
1: punts.
0: És que això pot acabar sent a 90, eh? O sigui, ara anota Pelechà el primer tir lliure, 44-56, queden 43 segons, un parell de possessions, veient com s'està jugant de ràpid, jo crec que un parell de possessions queden encara, perquè anota el segon, 44-45-56... Redueix diferències al Caldes i veiem ara com pressiona Oriol la sortida de la pilota.
1: Quin bon tap, eh?
0: Ha assenyalat falta. Jo crec que ha assenyalat més el contacte del cos. Sí. Del cos, perquè el tap era... Ha tocat la pilota, era clar, però suposo que haurà assenyalat una mica el contacte de peix amb el... defensivament amb el cos, perquè si no el tap era bastant clar. Falla el primer tir lliure, continua 11 per sobre, 45-56 el Sant Celoni. A veure el segon, gens a falla, també rebot pel Zena Caldes, que té 32 segons i 24 de possessió.
1: La jugada que la comença...
0: L'ha jugat i l'ha aconseguit.
1: Oriol Sorribas, que l'acaba endins, tant cap endins.
0: I ara temps mort. Creiem que del Sant Celoni, sí.
1: Ha vist que perillava una miqueta més aquesta bona dinàmica que portava el Sena Caldes després de fallar els tirs lliures. I sembla que ara intenten trencar aquesta dinàmica. Doncs bé.
0: El Caldes és molt important abans d'arribar al descans, sobretot psicològicament, més que res per això, no? Perquè al final el marcador anar per sota dels 10 o per sobre dels 10, si no és gaire, tampoc és, no és gaire significatiu, no? Però moralment potser sí, ara ha trencat la barrera aquesta dels 11 punts, ara estan 47-56, 9 per sota, i com dèiem, 23 segons per acabar una possessió sencera pel Sant Celoni. Veiem a Pep Aijón ara amb la pissarra al terra assenyalant la tàctica. Suposo que intentarà robar ràpid la pilota per reduir encara més aquesta diferència i que no costi tant en aquest tercer quart.
1: A mi sí que m'ha sobtat de l'entrenador del Sant Celoni és que podria ser més jove que molts jugadors que hi ha al planter.
0: Sí, això sembla.
1: Sembla molt jove.
0: De fet, es veu un planter bastant jove. Sí. O sigui, sí que té diversos jugadors que es veuen veterans, però sí que també es veuen molt nanos joves. No sé, no conec el bàsquet de Sant Celoni, però déu-n'hi-do. Sí, avui dia és complicat en el món del bàsquet.
1: Tenir jugadors joves i un bon planter que tiri endavant un club.
0: Abans fa allà un... Podem dir unes quantes dècades, jo de fet no l'he vist, però sí que era veritat que baixaven molts jugadors que havien jugat a EVA o a les categories que hi havia abans, a la primera B nacional i les nacionals aquestes, i que acabaven els seus pobles, no? Acabaven la seva carrera. Quan recupera Caldes, 14 segons, Li han fet, jo crec, objecte d'una falta bastant clara a Garzón. 6 segons, pilota que proven el triple. Per sort, surt des de dins un altre triple. I aquesta vegada no, 47-56. Segona part terminada i anem al descans.
1: Doncs sí, tres jugades també que han acabat en rebot i que han acabat a les mans del Sant Celoni i que no han acabat amb triple o amb encert. Aviam si aquesta dinàmica continua i el Sena Caldes pot retallar una miqueta més la diferència, una diferència de 9 punts i de 9 minuts que ara resten per anar-nos a la pausa.
0: Doncs us deixem amb uns anuncis i una mica de fórmula musical.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport que vull.
2: El programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
3: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda.
0: A Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i en Ferran Devesa.
4: De debò, que no hi ha una altra solució?
3: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
7: La cartera, una notificació d'Hisenda.
8: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
9: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
11: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que bé, l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
12: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
13: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
10: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: De portes endins, per conèixer...
15: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tant esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
14: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes amb un d'ells.
15: De portes endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
14: Amb César Arquer...
15: I Montse Pellicer.
14: Us esperem.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cozar.
5: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes...
6: És que tindrà feina per capgirar aquest marcador davant del Sant Celoni, que prova un altre triple. N'hi ha saltat, directament. Sí que és veritat que és un jugador interior que ha llançat ara, un dels més alts del Sant Celoni. Aquest número 98, que no sabem el nom, que ha tirat un triple ja sense saltar, ja ha provat, no? Diu, com estem aquí amb sort, ara, jugada llarga del Caldes, que es precipita, per sort, aconsegueix mantenir la pilota, i és Arnau, que ha sortit de pista ara, qui fa una assistència pel seu company Nerif, 67-80, de 13, escurça la diferència. El Club Natació Caldes, pilota possessió pel Sant Celoni, busquen a Genís, aquest Genís, màxim anotador, sens dubte, del partit, que entra i ha trobat els dos tirs de mana intencionada. Jo crec que no ho era intencionada de cap manera, no ha sigut una falta gaire forta, sí que és veritat que li ha picat a la mà, i tindrà dos tirs lliures ara Genís, que no esperem que els falli, com si no falles triples. Des de tir lliure li serà segurament molt més fàcil, també.
7: Sí, posats a escollir que falli els triples i no els tirs lliures, perquè aquest jugador, mira, ara fan un temps mort, ho ha demanat el Sant Celoni, i bé, doncs estem veient un partit amb molt nivell, el que comentàvem, que el Sant Celoni parteix d'un equip que és gairebé sencer el de la temporada passada, que estaven per sota de la segona categoria masculina, i és el mateix equip gairebé que va pujar a primera. Ara mateix estem veient un Sant Celoni amb molt de ritme, amb jugadors molt destacats, com és el Gerard Puig Caballero i el Ferran Puig Caballero, que són dos germans, el 32 i el 33, que estan fent un molt bon partit, però això sí, darrere de l'estrella, podríem dir, del Genís Bellví, que és qui va fer 18 punts per partit la temporada passada, i avui està fent un promig de triples molt alt.
6: Sí, està sent sobradament el millor jugador del partit, evidentment. O sigui, amb els triples que han anotat deuen portar 16 o 17 triples en tres quarts només, encara es queda un quart i gairebé dos minuts d'aquest tercer, amb aquest 67-80, i Déu-n'hi-do aquesta sorpresa, no?, que ens està donant el Sant Celoni. Està sent un partit maco, per això, per el Club Natació Caldes, que ens agradaria que no fos així, però està sent un partit maco de banda i banda. Sí que el Caldes s'està precipitant més, però tot i això no està fent-ho malament. O sigui, aquest partit que està fent el Club Natació Caldes contra un altre rival segurament aniria guanyant bastant folgadament, segurament. O sigui, el que passa, jo crec que aquest equip ja, en el seu debut a Primera Catalana, la seva tornada, el retorn a Primera Catalana, està fent números de líder, de ser un dels equips favorits d'aquest grup i d'estar a les posicions capdavanteres. Ho anirem veient aquesta temporada, a veure com funciona. Quan prova el tir al Caldes, ara és Arnau qui tira, ha fet una finta, ha fallat el tir, i és possessió pel Sant Celoni.
7: Doncs sí, ara la porta de qui parlàvem, doncs l'estrella que ha forçat una farsa de...
6: I la falta
7: de Pelecha.
6: Ha fet una falta, serà pilota de banda pels de Sant Celoni. Amb aquest 67-80 de 13 dalt el Sant Celoni. Déu-n'hi-do.
7: Un minut d'aquest període. La següent falta ja serà cap al bonus, que serà la cinquena.
6: De fet, un partit que està sent molt net, no? O sigui, en el segon quart no s'ha arribat ni tan sols al bonus. Ara és el Caldes que està a una falta del bonus. Una falta que està buscant precisament ara Neriz. I al final ha sigut, no sé si de Pelechá. Sí, li ha assenyalat al final de Pelechá. Li podria haver assenyalat a Neriz també, que l'ha buscat. Entra en bonus al Caldes, però només una falta pel Sant Celoni, eh? O sigui, un joc molt net, o sigui, i molt maco. O sigui, s'està veient un molt bon partit avui.
7: El segon quart no ha tingut moltes faltes. De fet, no han arribat al bonus tots els equips. Estem veient un equip, o sigui, un partit molt, molt net i amb molt de nivell per part dels dos equips. Un ritme molt alt, però que en aquest cas doncs, ha caigut... els punts han caigut més a favor del Sant Celoni perquè han tingut un encert molt gros. Molt gros. I doncs bé, ara comença la jugada Jordi Soleil, que la obre cap a Peig.
6: Quan entrem en l'últim minut del tercer quart.
7: A veure si intentem rascar una miqueta de punts, no? El Sena Caldes que...
6: Reduir la diferència, una mica la diferència per aquest últim quart, que esperem... no encertin tant. Sí. Si és que només podem dir això, que no encerti tant el... perquè al final, a nivell de joc, els dos equips estan molt igualats, el que passa que a nivell d'encert, evidentment, amb aquests 16-17 triples que porta el Sant Celoni, poc es pot fer amb això.
7: Doncs sí, aviam si podem retallar una miqueta i això també produirà un últim quart, no? Un últim període amb més nivell, que estiguin els dos ben endins a veure qui s'emporta el partit i que ens deixin un partit com es mereix, perquè han estat tres parts lluitant-ho i jugant a un bon nivell. I segurament que el quart sigui igual, perquè és que no... Nosaltres pensàvem que a partir del primer període afluixarien, però ja veiem que som al tercer
6: Aquí estem. I encara no s'ha afluixat, de fet, i si les dades ho diuen, no? 67-82, 21 segons d'acabar el tercer quart, aquest és un marcador de final de partit, amb 67 punts. En el tercer quart és fàcil aconseguir la victòria en qualsevol altre partit. Sí, perquè 67 punts en el tercer quart, queden 10 minuts encara, que pots arribar pràcticament als 80-90 punts. Això és una notació molt alta en aquesta categoria, que sí que es donen, evidentment, però són anotacions que t'asseguren pràcticament guanyar el partit, no? Ja que aquí al Caldes, quan veiem una altra... Segur que no ho endevina ningú. Què ha passat? Un altre triple.
7: Un altre triple, en aquest cas de Guillem Roda, del Sant Celoni, que déu-n'hi-do també està inspirat. Això s'ha contagiat el vestuari del Sant Celoni, que és que estan tots amb una dinàmica d'encert i d'energia que és sorprenent i envejable una mica.
6: De 18 punts, sí. 18 punts acaba aquest tercer quart, de 18 punts a sota el Club Natació Caldes, 67-85. El minut, estem en minut de descans i res, és que no podem...
7: No podem dir res més, ara esperem que que després d'aquests 20 segons que queden de la pausa del tercer període, del quart període, que el capgirin una miqueta el partit, el Sena Caldes, que tinguin una miqueta més d'avantatge amb les jugades que s'han de decidir, perquè el Sant Celoni estem veient que té un encert brutal, i en canvi el Sena Caldes ho intenta, no acaben d'ensortir-se'n amb el que proposen, que el nivell segueix estant igual del que el del Sant Celoni, però per molt que ho intentin, no s'acaba donant la situació per aconseguir els punts.
6: Sí, sí, serà molt difícil capgirar aquests 18 punts de diferència, si no és que comença a fallar el Sant Celoni, o sigui... Defensivament estem veient que és molt complicat frenar aquest equip, perquè és que tira, no saps qui et tirarà. Sí que és veritat que tenen un jugador, tenen el Genís, que és qui més triples ha fet, qui més punts ha sumat en el partit, però clar, és que estem veient que fins i tot els interiors s'estan tirant des del perímetre, o sigui, que és que no saps... Aquí has de frenar, recupera ara la pilota del Caldes amb aquest 67-85 en l'inici d'aquest tercer quart.
7: Doncs sí, Arnau Romero, que ha estat molt atent i que ara doncs, anota el doble. Retalla distància, 67-85 al marcador de les cremades i torna al Sant Celoni a tirar de triple, que no acaba fent cistella, però el rebot sí que l'agafa. Allà va un dels germans Puig Caballero, que torna a provar de triple i aquest cop no, però el rebot acaba a les mans del Caldes. Allà va el jugador Neriz, el debutant, que s'endinsa cap endins i Jordi Sanz, que s'endinsava i agafa el rebot. Està sent un canvi.
6: Sí, Déu-n'hi-do.
7: Un canvi de pilota cada 2x3 que tiren els jugadors, que poden acabar rebot cap a una banda o cap a una altra, cap al vermell o cap al blau.
6: Quan veiem David Marzo, que està provant el seu turmell, sembla que és l'esquerra. El turmell esquerra està provant, deia que no amb el cap, torna a seure a la banqueta i no sabem si podrà continuar en aquest partit o s'ha la torçada. Serà complicada. 14 punts avall. El Club Natació Caldes, 71-85, 8-54 pel final. Aquest és l'últim i definitiu quart. I veurem si abaixa el nivell del tir exterior. Ara perd la pilota el Sant Celoni, recupera el Caldes. I inicia jugada que volia fins i tot Soleil, i volia treure la banda molt ràpid, no? No tenia ni companys preparats. Han iniciat jugada quan ara prova el tir. Alcaldes falla, rebot pel Sant Celoni. Ara estava pensant, no? Ostres, l'estadística en triples del Sant Celoni, que ara anota de 2, 71-87. L'estadística en triples, en percentatge potser no és gaire bona, eh?
7: Sí
6: que han ficat molts, han ficat uns 18-19 triples i el percentatge, el percentatge total, parlem, no deu ser gaire bo perquè és que no llencen de 2, llencen de 3 totes. També han fallat molt, però és que han ficat moltes. I l'estadística potser està un 30-40%, però clar, 30-40%. Potser, no sé, no tenim exactament l'estadística, potser de 30 tirs, quan ara forcen la falta ofensiva i seran dos tirs lliures pel Sant Celoni. I dèiem això, no? És que sembla que no sàpiguen tirar cistella, llançar cistella des de més a prop de la línia de 6-75, no? Déu-n'hi-do, no sé, és com a mínim és curiosa, no?, la dada. Ja la consultarem i demà al nostre programa d'esports, demà a les 7 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Caldes, al 107.8, l'esport que avui, potser podem portar aquesta estadística final, no?, perquè és que deu ser impressionant.
7: Sí.
6: Deu ser impressionant.
7: No, i ara s'ha produït uns canvis, ha entrat Adrià Garzón i Abel Budí, i també tenim novetats de l'estat de Marzo, que s'ha tret la bota, ha anat a buscar un gel i el té allà posat al turmell. Sembla que s'ha fet alguna cosa greu, no? Si no, no estaria potser amb el gel.
6: No té pinta de ser més que una torçada.
7: Sí, una torçada al turmell, no? Molt comú aquí al bàsquet, però...
6: Sí. No, esperem que no sigui...
7: Esperem que no.
6: Perquè ha caigut... La caiguda no s'ha vist molt... Molt complicada, d'aquelles que es queda al peu i cau... Ha caigut netament, no hem vist des d'aquí, clar, això...
7: Potser l'impacte...
6: És especular una mica, no?, perquè tampoc ho podem saber, no? Però no s'ha vist una caiguda lletja d'aquelles per fer-se una lesió greu, però, clar, una torçada ja només... Hi ha un esguins d'aquests lleus, ja és suficient per no poder continuar el partit, no? De fet, veient com s'està desenvolupant aquest últim quart, tampoc potser, primer partit de la temporada, potser no cal arriscar tampoc jugadors importants perquè acabin tenint una lesió més greu, no?
7: I encara queden molts partits. Recordem que aquest és el primer només que acaben d'estrenar-se a la temporada, que el marcador està 73-89 i que ara Oriol Sorribasca provava el triple i... que no ha caigut a les mans, o sigui, no ha caigut endins de la cistella, però sí a les mans del Sena Caldes. que ho torna a intentar. O sigui, estem veient un equip molt proactiu, que no es rendeix. Ara Pelechak ho provava de dos i que la cistella ha refusat. Ho torna a intentar perquè el rebot acaba caient al Caldes. O sigui, estem tenint aquesta sort de cara de rebots i que acaben a les mans de Caldes, però que no podem aprofitar del tot.
6: De fet, a nivell de recuperació de pilotes, jo crec que l'estadística és molt més favorable al Caldes, que està recuperant moltes pilotes, està molt atent al rebot, tant ofensiu com defensiu. O sigui, que déu-n'hi-do en aquesta estadística, però clar, no pots fer res si els altres te les claven totes. O sigui, és que és molt complicat quan veiem aquí que ha sortit a pista de nou Genís, aquest número 4, que somiarem amb ell, avui. O sigui, perquè... Déu-n'hi-do.
7: A veure si fa més provinç de punts per partit que la temporada passada. Potser podria ser, però 18...
6: 18 punts de promig de la temporada. És molt complicat, fer un promig de 18 punts. Però bueno, ja entenem, veient com juga, ja entenem perquè és molt bo, directament. És un tio que ara parlarem amb el Jaume Balaguer quan acabi el partit perquè el fitxin, directament, perquè, ostres, un tio així l'has de tenir al teu equip. Que li posin un taxi des de Sant Celoni a Caldes i...
7: Doncs Garzón, que retalla distàncies, ara 77 a 89 al marcador, i pilota cap al Sant Celoni, que ho prova en Puig Caballero, que començarà la jugada des de la base. 10 segons perquè canvi la posició, estan apurant una miqueta de rellotge, deixant que passi una mica el temps i provant de triple.
6: Fora, però agafen el rebot, que porta més de possessió. Alcaldes ara el que ha de fer és assegurar el tir, sí. No fer faltes, precisament el que acaba de fer, un 2-1, intentar no forçar les faltes, joc ràpid, perquè és el que estem veient, fer joc ràpid però assegurant. Ha aconseguit reduir la diferència, una diferència que ara està al marcador del 77-91, amb 5 minuts 47 que queden, no és impossible, és molt complicat amb el nivell que està mostrant el Sant Celoni, però no és impossible. Anota ara el 2-1 al Sant Celoni, 77-92. Però és això que estem dient, veient el ritme de joc que s'està veient dels dos equips, el Caldes no ho té impossible. És molt complicat quan ara veiem el tir de 3, que va fora, rebot pel Caldes, a sota cistella, això és el que dèiem, que no es pot fallar sota cistella. Quan prova un altre tir de 3 a Caldes, tampoc anota. Clar, evidentment, veus la diferència al marcador i el que busques és el triple, no? Ara una falta sobre Abel Budí, del jugador número 12 de Prat, del Sant Celoni, i serà banda pel Caldes, amb 22 segons de possessió i 5-17 per acabar aquest partit, 77-92. A veure si en aquests últims 5 minuts el Caldes pot donar la sorpresa i pot noquejar una mica, encara que sigui el rival.
7: Sí, ara està canviant molt la pilota d'una banda a una altra i intentant buscar l'espai, però tot i això, quan tiren a cistella no entra, però ara Abel Budí acaba de ficar el triple. Vinga, a veure si comença una bona dinàmica, que just queden 5 minuts.
6: 12 punts de diferència, el que dèiem, no és impossible, 12 punts de diferència al marcador. Possessió recupera el CN Caldes, però li marxa... L'ha tocat el número 37 d'Alcaldes, l'ha tocat Arnau López i ha marxat pilota pel Sant Celoni, que tindrà de... no ho veig gaire, 13 segons, tindrà 13 segons de possessió. Ara s'ha d'intentar esgotar aquesta, amb una bona defensa, esgotar aquesta possessió per continuar retallant, el que dèiem, només 12 punts, tot i el marcador. O sigui, 12 punts, al final són 4 triples, que no s'estan entrant, evidentment.
7: Però a la que entrin som endins, o sigui, estem allà en el partit. Ara mateix no estem tan lluny, són això, 12 punts, i aviam si poden retallar més distàncies encara al Sena Caldes.
6: Un Sena Caldes que, com dèiem, no ha perdut en cap moment el cap en aquest partit. No ha perdut l'esperit de joc, no ha perdut la lluita. O sigui, tot i tenir... És molt complicat, emocionalment, pels jugadors. Quan veus que et claven 16 o 17 triples, aprova una altra vegada el triple. Ara ja estan fallant, han fallat les últimes al Sant Celoni, era Genís de nou, el jugador que més triples s'ha fet. Però clar, aquesta sort s'ha d'acabar en algun moment. Sí. No sort, perquè sort, la sort es treballa al final a l'esport, però aquest encert al final s'ha d'acabar en algun moment. Ara veiem els jugadors que jugaran el següent partit, que ens estan tapant una mica la vista. Tenim el Sant Celoni, veig que és, contra el Sena Caldes, el segon equip, si no m'equivoco.
7: I Pelechaca forçava la falta i ara doncs la pilota cap al Sant Celoni, que començarà una nova jugada i que es produeixen canvis també a la banqueta del Sant Celoni.
6: Doncs 4-0-9 per acabar aquest partit, 80-92 al marcador, i serà possessió pel Sant Celoni.
7: Veiem que el Caldes no ha mogut molt els jugadors, volen tirar endavant amb el que tenen, la veritat que estan bastant frescos, es veuen a Garzón corrent com al primer temps, a Peig, a Oriol, a Pelechá i Arnau López. Aquests són els 5 que ara mateix intentaran doncs canviar una miqueta la dinàmica del Caldes, aviam si poden retallar encara més distàncies.
6: Esperem que així sigui. No s'ha mogut el marcador, pilota aturada que treu davant del Sant Celoni, defensa pel Caldes, bloqueig en atac que d'estès ara crec que és Oriol, no el veig.
7: Sí, és Oriol. Un bloqueig que seria una mica dubtós. Hi ha hagut una mica de colze allà, però bé.
6: Estava fregant la intencionada.
7: Sí, no s'ha vist molt. Però bueno, recordem que està sent un joc molt net, que tampoc...
6: Sí. De fet, 3 faltes per cada equip. El Caldes ha arribat al bonus al tercer quart, el segon no s'ha arribat, el primer sí, han arribat els dos. Però en aquest, a 3:45 del final ja encara no s'ha arribat al bonus. O sigui,
7: això
6: demostra el tipus de joc que estem veient avui. Aquí al municipal de les Cremades de Caldes en aquest primer partit de la temporada de primera catalana entre Sena Caldes i Sant Celoni.
7: Garzón que fica de dos
6: assegurat, això és el que ha de fer, redueixen 82-92 de 10, no hi ha res decidit encara, i porta la pilota Genís, el triplista, sí. Estava buscant una sí, qualificació més...
7: L'adjectiu que li descriu...
6: Més a Hollywood, perquè Déu-n'hi-do, és que no es pot dir res amb aquest jugador, perquè ara falla, falta, assenyala falta en el rebot, no sabem d'aquí, si l'alcalde sembla que...
7: Sí, a favor d'alcalde, se l'emporta Quim Peig, que començarà la jugada.
6: I serà possessió per Caldes, no s'ha mogut el marcador, 82-92, 3-0-6 per acabar aquest partit.
7: S'ha produït el canvi d'Arnau López i entra per Arnau Romero. I aviam si Oriol, amb la possessió que comença el Sena Caldes, pot articular la jugada que els hi doni uns altres punts per copsar una miqueta la distància. Ha sortit la pilota cap enfora. Albert Garzón, que Sergio...
6: Triple,
7: sí, Adrià Garzón.
6: I és pilota, recupera el Sant Celoni. Sí que hi ha cert nerviosisme en els atacs calderins, perquè evidentment veuen la distància, recupera la pilota, una altra recuperació del Caldes, que és la millor faceta. Això assenyala falta, dos tirs, però reclamaven alguns jugadors del Caldes antiesportiva. Jo crec que no s'hagués quedat enrere si l'hagués assenyalat, perquè l'ha agafat el braç d'una manera potser massa bèstia.
7: Sí, en aquest cas, el Genís, el triplista, també sap fer faltes. I bé, doncs serà l'encarregat de Garzón de fer els punts que, recordem, en aquest últim període està fent ell els punts. Ha anotat uns 10-8 punts i ara sembla que farà un altre i cap endins del tir lliure, encara li queda un segon, i aviam si retalla encara més distàncies. 83-92 al marcador, i Garzón que la curta a 84-92. 8 punts de diferència, el Caldes ha retallat les distàncies, ara el Sant Celoni que demana el temps mort, i que els jugadors es dirigeixen a la banqueta, un minutet de pausa que els servirà doncs, per articular les següents jugades. Ara ja veiem a Pep Aijón a terra amb la respectiva pissarra i bé, donant-li instruccions. Ara es veuen els jugadors del Caldes, del CN, més calmats, més segur, o sigui, segurs de les jugades que fan, assegurant més, i penso que doncs, l'entrenador els ha transmès el que havien de fer i ho han acabat entenent, que era assegurar i retallar distàncies.
6: És el que dèiem ja fa uns minuts, no? que el que s'ha de fer és assegurar el tir. Estem 9 punts per sota, queden 2:33, això en el bàsquet, com tothom sap, és un món, i encara es pot capgirar, o sigui, si t'entren un parell de triples i assegures dos o tres tirs de camp, capgires el marcador sense cap problema i t'emportes aquesta victòria, una victòria que seria una victòria molt treballada. És difícil, evidentment, ja sabem que és molt complicat fer-ho, veient el ritme del rival, l'encert del rival, però potser, mira, en aquests dos minuts i mig que queden, comencen a no encertar, no? Serà complicat, però...
7: Bueno, aviam, està clar que el Caldes ha estat allà, ha lluitat per ser-hi i per acortir les distàncies i realment ara mateix estan en un moment que queden 2 minuts 30 segons per poder guanyar el partit, a l'igual que ho ha pogut fer el Sant Celoni durant tot el partit, que s'ha capgirat al segon període.
6: De fet, dèiem en el tercer quart que veient el percentatge de tir i d'anotació del Sant Celoni, quan l'atenció intenta a punt de recuperar Oriol pel Caldes, per poc. Ho dèiem això, no? Que passaríem dels 100 punts segurament. I ara no ho tenim tan clar. Ara s'han quedat fa un parell de minuts que s'han clavat en els 92 punts. El Caldes ha anat reduint la diferència. I a veure com va. Ara és possessió pel Sant Celoni. Assenyalen una falta, crec que ha dit, si no he vist malament, el número 15, crec que...
7: Jo pensava que era Oriol que havia trepitjat...
6: 15, no, assenyalat, crec que ha assenyalat la falta.
7: Sí, sembla que ha assenyalat la falta.
6: Sí, el 15, el 15 sí, el tenim, que és... No, el 16, a la
7: butxer. Sí, Garzón.
6: Suposo que proven el triple, es queda molt curt. Ho tornem a repetir, no? El percentatge de triple se n'ha notat molt, però el percentatge deu ser d'un 30 o 40%. El que passa és que, clar, un 30 o 40% de 50 intents que han degut fer, doncs, clar, és molt. O sigui, és un equip que, tot i tenir jugadors alts, com ara veiem a pista, que tenen un parell...
7: Molt bé, Oriol, molt molest allà, sense fer faltes, però dificultant doncs, aquesta concentració que tenen el Sant Celoni. Ara recupera el Caldes, Garzón, per fer cistella doble i cap endins, que retalla distàncies. 6 punts.
6: 86-92, i queda 1 minut 18. Es posa la cosa calenta.
7: Ja escolteu aquí el pavelló, la cosa molt calenta, el públic també apretant, i Alberto Garzón, Adrià Garzón, que recupera... I doble! Retalla distàncies, 4.
6: 88-92, patapum, l'estan dient, és assegurar el punt. Ara mateix el Caldes, que ho pot fer, ho pot aconseguir, ho dèiem quan anàvem 12 punts avall, que no era impossible. El Sant Celoni ja no té aquest encert de triple, hem vist que els 5-6 últimes ocasions no han aconseguit materialitzar-les. I el Caldes està assegurant el tir, i l'ha aconseguit i ha rebaixat aquesta diferència a 1-0-5 del final. Serà complicat, per això, però ara mateix han canviat, la pilota està al sostre del Caldes i es pot aconseguir. Esperem veure aquells finals d'infart i que sigui a favor del Caldes.
7: Doncs sí, ara mateix la dinàmica que porta el Caldes doncs, està sent molt positiva i escoltàvem ara el pavelló sent un calderí com bé és normalment, i més quan hi ha un partit així, amb tant nivell, amb tanta energia, i els jugadors d'Aijón que estan escoltant, que estan aplaudint, que es preparen per entrar dins del camp i canviar les tornes d'aquest partit, que queda 1 minut i 5 segons, a 88-92 al marcador, i amb una motivació que jo veig els jugadors del Caldes capaços de donar la volta al partit.
6: Crec que s'ho creuen a partir d'aquí, han demanat temps molt Sant Celoni per trencar aquesta ratxa de les dues recuperacions i les dues anotacions del Caldes, i jo crec que ara ja sí que s'ho creuen de veritat. Fins ara estaven tantejant una mica, no, el rival. Jo crec que ara mateix sí que s'ho creuen, són 4 punts només, hem rebaixat una diferència màxima, si no recordo malament, de fins a 18 punts. O sigui que això no és fàcil, i més amb el moment que han estat el segon i el tercer quart amb triples al Sant Celoni. Ara el Sant Celoni sí que juga a pilotes llargues, Janís ja marca les jugades, ja no se les juga com se les ha jugat abans. Evidentment és el joc que han de fer ells, queden 46 segons. El Caldes, que no ha buscat la falta, busca la recuperació, a punt de recuperar, ja llença des de fora pràcticament, i pilota que serà pel Caldes, anotació pel Caldes, que un temps mort, un nou temps mort, crec que aquesta vegada del Caldes, sí. 4 puntets, pilota, tot està bé, ara no arriscar. Si fas 2 puntets més et poses a 2, quedar una possessió, ara ja entra aquí en joc molt la tàctica, no?, en el bàsquet. Això ja és cosa de cada entrenador.
7: Ara resten 38 segons i potser amb un parell de jugades tenim 2 triples d'alcaldes i...
6: Jo és que ni me la jugaria, potser buscaria l'empat directament, buscar la pròrroga, assegurar-ho més, perquè, bueno, depèn també la tàctica, no sé si el Sant Celoni, que no crec que s'hagués de fer, que és buscar la falta, perquè ells el que interessa és que passi el temps, pressionar, no deixar jugar, i a Caldes assegurar la cistella, una vegada assegurar la cistella potser sí que ells sí que han de buscar la falta per aturar el crono, perquè en 38 segons al final, amb 24 de possessió, depèn del que gasti, no? O sigui, és que això és molt relatiu, cada entrenador, cada maestrillo, com diuen, no tiene su librillo, això cadascú no sé com ho farà el tècnic calderí, però el que sí que sabem que serà un final molt emocionant, i 4 punts a baix, 38 segons, 38,1.
7: Que semblaran que portem 5 minuts.
6: A més, amb bonus el del Sant Celoni, el segon quart que entra el bonus, des del primer no havia entrat en bonus el Sant Celoni. Així que veurem pilota de banda pel Caldes, i a veure quina és aquesta tàctica de l'equip nedador. Anima ara la banqueta de Sant Celoni quan posa Peig la pilota en joc per Oriol. 34 segons. Obre la pilota, busca Romero el tir de 2, falla. Ha arriscat massa, sí, ara ha aturat el crono, que és el que s'havia de fer. Falta de Pelechà, com deia, sí. Era el que havia de fer el Caldes, però el Caldes, que no està en bonus. Sí, serà pilota de bandes, el Caldes 4 faltes. Busca una nova falta, a punt de recuperar. Demanava Oriol la pilota, que ha marxat per la línia de fons. Demanava que era per ells la possessió, però l'àrbitre li dona la possessió al Sant Celoni. 25,8 segons.
7: Ara pressiona
6: en joc.
7: Pressiona de l'Alcaldes. I ara la falta de Pelechà a la meitat del camp, i que dona pel bonus. La següent falta que faci l'Alcaldes ja serà... Bueno, no, de fet aquesta dona pel bonus.
6: Sí, aquesta
7: portaven
6: ja
7: 4. Bonus, sí, entra, ja portaven.
6: Ja entra en bonus. Ja s'apaga fins i tot el marcador de... El marcador de la possessió, perquè queden 19,5 segons. Quan veiem aquí l'expectació al pavelló, fins i tot estem veient el Jaume Balaguer, el vicepresident del Club Natació Caldes i responsable d'aquesta secció de bàsquet. Veiem a jugadors i entrenadors mítics d'aquí. Veiem fins i tot el senyor Ortega, el president del Club de Futbol Caldes, que estan aquí presenciant aquest final. 15 segons, 88-93, serà molt difícil.
7: Prova Garzón de triple i cap endins. Cap endins.
6: El triple del CN Caldes, 8 segons. Ha fet aquest triple. Ostres, com ha d'acabar això, 91-93, 2 a baix. Pilota pel Sant Celoni, aquest temps mort que ha demanat Pep Aijón. Ostres, en aquest
7: molt
6: moment...
7: Bon triple de Garzón. Sí, ara això no ens ho esperàvem, i crec que ningú, menys encara el Sant Celoni. I aviam què fan en aquestes jugades. Sortiran a pressionar a dalt al Sant Celoni.
6: Buscar la falta ràpida, buscar l'errada i un triple, evidentment. 8 segons, bueno, doncs són un món, el bàsquet. Sí, sí, sí. però 8 segons ara tirant dos tirs lliures, esperar que falli els dos, agafar el rebot, una jugada ràpida i buscar un triple o fins i tot un tir de dos per buscar la pròrroga. Potser això ja depèn dels jugadors que tinguis, no? Des del perímetre, home, si jo tingués el Genís del Sant Celoni, potser sí que me la jugaria de triple, perquè veient el seu promig, no seria complicat fer-ho, no? Però ara, bueno, és el que dèiem, no? La tàctica de cadascú, el que cada entrenador hagi de fer, però, bueno, veurem la tensió aquesta de llançar ara dos tirs lliures, eh? Amb els dos, pràcticament, jo crec que s'asseguren el partit, amb 8 segons ja serà molt complicat. A l'NBA potser sí, a l'ACB també, però a Primera Catalana és més complicat. Pot passar, evidentment, pot passar. Però és més complicat, no? Pilota, li dona pilota de banda.
7: Que a treure de Sant Celoni, un dels germans Puig Caballero.
6: De fet, estan bons alcaldes, no sé. Llavors, potser no han assenyalat la falta,
7: no han assenyalat falta.
6: Una altra cosa. Treure de Sant Celoni, pilota en joc, 7 segons, busca la falta.
7: Busca la falta, se l'apunta a Pelecha. I doncs ara sí. L'encarregat de tirar la falta serà Ferran Puig Caballero, i recordem que també ha fet uns quants triples en aquest partit.
6: I la cinquena per Telechà, que marxa de la pista i entra al seu lloc el número 91, Jordi Sanz. Veurem aquests tirs lliures, el primer com va. Prova el tir.
8: La nota.
7: No s'ha posat gens nerviós. No. I ara aviam el segon.
6: Ha mantingut la calma.
7: Veiem aquí els jugadors i el públic de les cremades intentant distreure el jugador del Sant Celoni, que ara ha funcionat. Ha tingut la seva tàctica. Oriol, que surt i li provoca la falta. Garzón, que s'endinsa cap a l'àrea. I una falta, rescat una falta. No. Ha estat una falta...
6: Senyala, crec, fora de banda. Fora de banda. Fora de banda.
7: O sigui, és trepitjat.
6: Falta de 3. M'està llançant de 3, però ha xiulat, crec, fora de... No sé ben bé què ha assenyalat. Dos tirs. No, ha assenyalat la falta, dos tirs, però es queixaven que estava tirant des del perímetre.
7: Alguna cosa més, potser.
6: Clar, amb 3 tirs d'alcalde es podia fins i tot empatar el partit. Queden 5 mil·lèsimes de segon. 91-94, amb 3 tirs haguessin tingut la possibilitat d'empatar aquest partit. Ara ja és impossible, directament. És impossible perquè queden en mig segon ja. 91-94, serà complicat. Encara poden caure d'un punt només, el que seria el 93-94 anotant aquests dos tirs lliures. Però ja la victòria, malauradament, s'ha esfumat perquè... Perquè ara assenyalat, no l'he vist ben bé.
7: No.
6: La falta, ells reclamaven que ha llançat de 3.
7: Jo crec que sí que havia llançat de 3, però crec que era abans.
6: Havia estat dins de la línia perquè ha donat de 2. El primer entra, 92-94. I acabarà així el partit. Veurem el segon. Si tirarà a fallar, segurament. Falla, rebot. Pel Sant Celoni, final del partit, 92-94. Un partidàs avui,
7: podem dir. Una bona estrena del bàsquet, en aquest cas, que doncs, ens ha quedat un partit de 92-94 amb una dinàmica que comença al Sena Caldes molt bona, perquè penso que s'ha enfrontat a un equip que també ha tingut molta sort o molt encert amb els triples, com hem estat comentant durant tot el partit. Però recordem que ha estat un partit de molt nivell, que ha quedat... Ha acabat 92-94, que, com dèiem, és un resultat molt, molt gran per aquesta categoria, que normalment els equips no acostumen a arribar a aquestes puntuacions. Doncs bé, recordem ara que el Sena Caldes jugarà els pròxims partits a fora. El següent partit serà a fora, el dia 3 d'octubre, al pavelló municipal de Parets, contra el Parets, i després tornarà el dia 11 d'octubre aquí a casa contra el Sant Nicolau B, i ho farà doncs contra un segon equip del Sant Nicolau de Sabadell, que que també doncs, en un principi és més assequible, podríem dir. Després, el 17 d'octubre a les 6:30 a fora, contra el C7, i després tornaran a les cremades acabant el mes d'octubre contra els Farners el dia 25 d'octubre a les 5:45, al igual que avui. Ja sabeu, cada diumenge juguen aquí a les cremades a 6:45 el primer equip del sènior.
6: Doncs nosaltres deixem aquesta nova transmissió de Ràdio Caldes d'aquest partit que avui, aquest partit setmanal de l'esport local que fem. Qui us ha parlat, l'Òscar Guijarro i l'Albert Sant Andrés. Ha estat un plaer i ens tornem a veure la pròxima setmana, oi, Òscar?
7: Setmana. Així és, doncs la setmana vinent ens veiem i res, amb més esport que mai.
6: Haurem d'anar al hockey la setmana que ve, no?
7: La setmana vinent toca hockey, sí, sí.
6: Esperem.
7: Sí.
6: Doncs els acomiadem aquí perquè ja ens posa la música i no s'escoltarà gaire amb aquest 92-94 del Sena Caldes en l'estrena de Lliga en un gran partit al pavelló municipal de les Cremades. Ha estat un plaer. Fins la pròxima setmana.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
3: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a 8:00 PM.

0: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'Hora Gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són brisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment aquesta hora ens queda per una banda de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i en el tram nord d'aquesta autopista, la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat en general una operació retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista, i tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid, i juntament amb Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so.

0: Saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de futbol i del Prat, que ha golejat a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han guanyat 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc i posa peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugaria contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier diumenge a les 4 de la tarda.
0: L'Espanyol, parlem de la Lliga F, empat a Riazor.
1: Les de Sara Monforte han empatat al camp del Depor per 1-1 en un partit que ha acabat fa uns minuts. L'Espanyol s'ha avançat a la primera part amb un gol de Lara i les gallegues han igualat el partit a la represa. Pel que fa al Barça, manté el ple de victòries a la Lliga abans d'una setmana en què viatja a Roma a la Champions i rep el Madrid al Camp Nou a la Lliga. I el Badalona continua sense guanyar a casa.
0: D'altra banda, el Barça B, també futbol femení, continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre 1-0 al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles en l'inici de Lliga de la primera federació femenina. A segona, la M és el nou líder gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des de l'abril del 2025. 1-3 a Villaviciosa de Odón i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
0: I a la primera federació masculina, l'Europa guanya per fi el primer partit.
1: Tot i fer un partit molt discret, els escapulats han derrotat el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit en el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef Zaitoun, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, ha fet el gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar el Sant Andreu a Tarragona 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: doncs, com estan els partits que s'estan jugant a aquesta hora de diumenge 27 de setembre de 2026. Només tenim un parell de partits en joc. D'una banda, en bàsquet, Lliga Catalana de Tercera FEB, doncs la final a 4, Mollerussa, aquesta gran final entre Espanyol, Cornellà i Valls. Com està el partit? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi. Doncs de moment el temps de descans, 1.42 per reprendre aquest tercer període. De moment guanya l'Espanyol Bàsquet Cornellà per 40-32 i el Club Bàsquet Valls que ha retallat diferències, sobretot el segon període, amb un gran segon quart amb un parcial d'11-21. El Club Bàsquet Valls que seguirà batallant per intentar aconseguir aquest títol de Lliga Catalana de Tercera FEB, que no aconsegueix des dels anys 90.
0: Doncs veurem com acaba aquesta final. Ja no hi ha patins, hoquei Lliga Plata, grup sud, primera jornada. Ha d'estar el tram final, si no ha acabat ja, el partit entre el Noia i el Vic, Eric.
2: Doncs acaba d'acabar fa just uns minutets, on el Noia s'ha endut la victòria davant el Vic per 4-3, fent l'últim gol, el gol de la victòria, quan restava un minutet per acabar el partit.

0: setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 7 minuts, som els de l'En Joc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Comencem a repassar la jornada, comencem a repassar en aquest cas el que està donant de si la jornada de futbol el diumenge, on hi ha un equip que s'ha endut una alegria i molt gran. A la Copa del Rei, fase prèvia, partit d'anada, el Prat que jugava a terres eivissenques al camp del Sant Rafael i se n'ha sortit i amb nota.
2: Sant Rafael 1, Prat 5.
1: Doncs podríem dir pràcticament que ha deixat l'eliminatòria sentenciada al Prat amb aquesta golejada 1-5 en espera del que passi diumenge vinent a les 4 amb la tornada al municipal del Sagnier. Però avui el Prat ha fet la feina i s'apropa i molt a la primera ronda, on ja es trobaria amb un equip de primera divisió. No dels que juguen a Europa, però en qualsevol cas un equip de primera divisió podria visitar el Sagnier d'aquí ben poc a la Copa del Rei, sempre i quan certifiqui el conjunt potablava aquesta gran victòria 1-5 aquesta tarda al Prat Ràdio. Nil Piera.
3: L'E Prat s'ha imposat amb un contundent 1-5 al Sant Rafael en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez han tingut un bon inici que s'ha vist recompensat amb un gol de Conu abans del primer quart d'hora. Arran del gol, el Sant Rafael ha reaccionat i ha posat el Prat en problemes, marcant el gol de l'empat i gaudint d'ocasions per capgirar el marcador davant una defensa potablava molt tubeta. Però a les acaballes del primer temps, Gustavo Renque s'ha inventat un gol que ha estat l'inici de la rebel·lió. Abans de la mitja part, el Prat ha ampliat diferències des dels 11 metres mitjançant Àlex Plaza. Al segon temps és quan s'ha desbocat l'huracà potablava, carrusel d'ocasions que han arrodonit la golejada amb gols de Gustavo de nou i Raúl Inocencio. El capità de l'equip, Carlos García, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Bueno, ha sigut un partit que, tot i el resultat, sembla que hagi estat com molt fàcil, però no és així. Hem tingut una estoneta d'estar aquí molt igualats, que podríem haver encaixat un parell de gols, però bueno, hem sabut remuntar i tornar a la senda del bon lloc i al final ha sortit bé.
3: El Prat deixa així encarrilada la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera. Abans, però, haurà de rematar la feina diumenge al Sagnier.
1: Doncs a la transmit que han fet els nostres companys del Prat Ràdio hem parlat també amb més protagonistes, per exemple el tècnic Cristian Gómez, que deia això.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que han millorat, òbviament, però molt orgullós. Crec que estem treballant en això, amb pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé, i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no s'hi pogut anar més, i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Doncs ben orgullós, Cristian Gómez, el tècnic de la Prat, en plenes festes del Prat, per cert, doncs el conjunt pot hablar amb aquest 1-5 al camp del Sant Rafael, que també ha deixat molt bones sensacions, evidentment, als seus jugadors, per exemple, Àlex Plaza.
6: Sí, bueno, primer partido de ida, sí que es verdad que en la primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego en la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 11 minuts, vinga, parlem també de la Lliga F, cinquena jornada, on l'Espanyol acaba de puntuar a Riazor i on ahir també van jugar Barça i Badalona.
2: Deportivo 1, Espanyol 1, Logroño United 0, Barça 2, Badalona 0, Granada 1.
1: Doncs empat de l'Espanyol aquesta tarda a Riazor, una llàstima perquè s'havia avançat el conjunt perico amb el gol de Yara al minut 30 de la primera meitat, amb una bona recuperació i molt bona definició amb xut amb cama dreta, creuant, fent impossible la sortida de la portera. però el Depor a un quart d'hora del final aproximadament ha acabat empatant amb gol de Milene. La veritat és que al final també és cert, s'ha d'admetre que les gallegues haurien pogut guanyar el partit, però al final l'Espanyol ha salvat un puntet i per tant ja en suma 5 en aquestes 5 primeres jornades, ocupa ara mateix la 12a plaça. Ahir victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño United, molt treballada aquesta victòria i va costar més del compte. De fet, les locals van fer una rematada al travesser i van tenir bones opcions també per marcar algun gol, però en qualsevol cas el gol de Maïssa Baja, que va establir un nou rècord de precocitat golejadora al primer equip del Barça, va marcar amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Aquest gol a la primera meitat deixava el partit una miqueta encarat i després Patrick Jarrón, un gran gol, va acabar de culminar aquest 0-2 que deixava bones sensacions a la banqueta del Barça, un Barça que continua líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits, té 2 punts més que el Real Madrid i tot això arriba en una setmana important perquè el dimecres el Barça juga a la Champions al camp de la Roma i el pròxim diumenge al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid amb el lideratge en joc, perquè el Barça, com diem, té 15 punts, el Real Madrid 13. De tot plegat en parlaven el tècnic Pere Romeu i Aitana Bonmatí, que va tornar després de 3 mesos d'inactivitat.
7: Dos partits importantíssims. Un primer a Roma, Champions, sempre exigent, sempre complicat, sempre fora de casa. És molt i molt difícil guanyar i tenir bon joc, esperem tenir-lo, evidentment. Seria una victòria que ens posaria 6 punts a Champions en 2 jornades, algo importantíssim per nosaltres. I després a l'Spotify Camp Nou amb la nostra gent contra el Real Madrid, un clàssic que sempre, sempre, sempre el volem guanyar, que el Real Madrid està en una bona dinàmica també de resultats, així que intentarem endur-nos els 3 punts cap a casa.
8: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que res, esperem a molts col·legues al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat, el Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donen guerra, però nosaltres, com a culers que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem setmana per guanyar els dos partits, primer la Champions i després el clàssic.
1: I al Badalona se li està resistint la victòria a casa, va jugar a Palamós mentre continuen posant la gespa a la Municipal de Badalona, però ahir va caure 0-1 davant del Granada, un resultat segurament enganyós perquè el Badalona va mereixer bastant més. Malgrat tot, de moment en dos partits a casa no ha aconseguit guanyar el conjunt badaloní, que això sí, continua en una còmoda zona de classificació, 6a plaça amb 7 punts. Després del partit, el tècnic Marc Ballester i la jugadora Lucía Martínez feien autocrítica, però també comentaven que segurament l'equip havia merescut més.
9: Justa pel que hem vist dins el camp, la primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs el que és el futbol, et pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
10: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva. Creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
1: Vull dir 16 minuts, parlem de la segona divisió masculina, hem arribat a la 7a jornada i els dos equips catalans que continuen sumant a la zona alta de la classificació. Aquests són els marcadors.
2: Celta Fortuna 1, Sabadell 1, Girona 2, Albacete 0.
1: Doncs el Sabadell va treure un punt de mèrit ahir del camp del Celta Fortuna, 1-1, empatant el gol inicial dels gallecs i sumant un altre puntet que permet als arraquinats situar-se a la 7a plaça amb 12 punts, a només un puntet de la zona de playoff. Ferran Costa, tècnic arraquinat.
11: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: Una Sabadell que de moment no ha sumat tot a casa, 3-3, però que fora encara no ha guanyat. Tres empats, volem dir, i una derrota en els quatre partits com a visitant. I una miqueta per sobre hi ha el Girona, que de fet està en zona de play-off, 5è amb 13 punts, després d'aconseguir la quarta victòria als últims 5 partits, tot i que segurament no va fer un partit espectacular, però va acabar guanyant davant de l'Albacete per 2-0. Després del partit, el tècnic Quique Álvarez admetia que cal millorar.
12: Jo crec que el meu equip en general hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer i no posar-nos una vena als ulls i dir bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no, però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
1: 8 i 18 minuts, és moment de repassar la primera federació femenina, tercera jornada, on el Barça Atlètic, que ha estat campió les dues últimes temporades, encara no ha guanyat després de tres jornades.
2: Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Doncs un punt de nou de moment per al filial blaugrana, que ara mateix ocuparia l'antepenúltima posició de la classificació. Recordem, això sí, que com que hi ha reestructuració a la primera federació femenina, l'any que ve, en guanya la Lliga, només baixa un. A més, pujaran 10 equips de cop, 15 equips de cop, volia dir, 5 de cadascun dels 3 grups de segona federació. En qualsevol cas, de moment, el Barça Atlètic, que, com diem, és antepenúltim, amb només un punt de 9 possibles. I una categoria per sota, com dèiem, segona federació femenina, grup segon, quarta jornada, tenim 5 equips de casa nostra, i aquests són els marcadors d'aquesta jornada.
2: Ona Sant Adrià 3, Espanyol B 0, Múrcia 0, Barça C 5, Elx 0, AM 1, Villaviciosa de Odón 1, Europa 3.
1: Doncs l'AM és el nou líder amb 10 punts, un més que Ona Sant Adrià i Espanyol B. I és que avui Ona Sant Adrià precisament li ha guanyat el filial blanc i blau per 3-0, primera derrota de la filial de l'Espanyol, i bona victòria Ona Sant Adrià per recuperar-se de la derrota de la setmana passada al Nou Sardenya. Després del partit, un partit que hem pogut seguir a als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol, hem escoltat una de les jugadores de l'Ona Sant Adrià, que ha estat escollida millor jugadora del partit, la Júlia Maillo.
13: Doncs sí, sempre sabem que els partits contra l'Espanyol són molt complicats, tenim una rivalitat molt especial entre els dos, sabíem que seria complicat, però crec que ens hem trobat bastant còmodes al partit. La primera, tot i anar 1-0 i ser de falta, crec que hem generat moltes ocasions, i la segona part igual, fins que ens han acabat entrant. Una victòria sempre és important, i més venint d'una derrota. Les derrotes ensenyen i s'ha vist el camp, és molt complicat guanyar i sumar, així que tots els punts els hi donem valor i molt contentes.
1: I contentes també tant el Barça C, que va golejar 0-5 a Múrcia, això li permet estar a la zona alta de la classificació amb 8 punts, i també l'Europa, 1-3, segona victòria consecutiva després del cop dur que va ser la derrota als despatxos del primer partit per alineació indeguda. Això fa que l'Europa de moment estigui a 2 punts de la zona de descens directe, i a més ahir va guanyar per primera vegada a domicili en Lliga des del 26 d'abril del 2025. L'any passat a primera federació no va aconseguir cap victòria, només 3 punts de 39. Ahir, per fi, l'Europa va guanyar a domicili, i això va deixar molt satisfeta la seva entrenadora, Nani Aces.
14: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent, i ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit, i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
1: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, cinquena jornada. Avui ha arribat per fi la primera victòria de l'Europa i ahir també vam tenir duel català.
2: Europa 1, Rayo Majadahonda 0, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
1: Doncs per fi ha guanyat l'Europa, ha necessitat 5 jornades, justament en el debut a la banqueta de Luis Blanco, 1-0, victòria davant del Rayo Majadahonda amb un gol en temps afegit al minut 94 en un corna llançat per Gori, que ha rematat el capità Àlex Cano, ha rebutjat el porter i ha rebotat a l'esquena de Josep per acabar introduint, encara que fos involuntàriament, doncs la pilota dins de la porteria del seu rival. L'Europa aconsegueix la primera victòria, suma 4 punts, se situa a un punt de la zona de permanència i després del partit parlàvem amb el gran protagonista, el capità Àlex Cano.
15: Estem molt contents després d'aquesta victòria que necessitàvem després d'aquest mal inici. Portàvem 4 partits sense guanyar i es feia llarg, no?, aquesta mala dinàmica, i per nosaltres guanyar aquí a casa, Can Dragó, amb la nostra gent. Avui ens hem sentit com el Sardenya, l'afició ha empenyat fins al final i ens han dut aquesta victòria al minut 94. Crec que ens fa, doncs, canviar la tendència i esperem que a partir d'aquí, doncs, les victòries arribin i estiguem ara, doncs, ara més tranquils i ens hem tret de sobre aquesta angoixa de no guanyar. I el gol ha estat, doncs, el darrer córner que semblava, doncs, que era l'última ja ocasió del partit, i ha entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot, i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja la setmana que ve amb de l'Osca.
1: I a la sala de premsa, satisfacció també del nou entrenador de l'Europa, Luis Blanco.
16: Necessitem aquesta victòria, jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui, que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
1: I ahir derbi vibrant, duel català vibrant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, va acabar guanyant 1-2 al conjunt quadribarrat, primera victòria a domicili amb un gol al minut 96 d'Alexis García.
17: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada, i una vegada, doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip. Crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir amb aquesta dinàmica, a casa fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Doncs el Sant Andreu ja suma 7 punts, se situa a 2 punts del play-off i empata amb el Nàstic. Ahir va caure segona derrota consecutiva per a l'equip on juga Manel Royo.
18: És futbol, no crec massa amb les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els nostres companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Avui crec que, bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè, bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat, i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els 3 punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Doncs tant Sant Andreu com Nàstic a 2 punts al play-off, l'Europa a un punt de la permanència. Així està la primera federació masculina. Ens aturem 3 minutets i parlem de la segona, de la tercera, de la Lliga Elite, aquí en joc.
0: En joc, el programa de l'esport català. La xarxa de comunicació local. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades a auditori.cat.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
20: L'exploració durà.

0: Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4. Hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la segona federació masculina del grup segon, quarta jornada, on el Barça Atlètic és el nou líder després de tots aquests resultats.
2: Barça Atlètic 4, Penya Esport 0. Espanyol B 5, Carnedo 0. Girona B 3, Osasuna B 2. Logroñés 0, Olot 2. Utebo 0, Reus Redis 1, Manresa 0, Logroñés B 1, Ebro 1, Terrassa 0.
1: Doncs ahir no havien anat bé les coses per als dos equips catalans que van jugar, que van perdre els seus respectius partits, però avui, déu-n'hi-do, amb 5 victòries dels equips de casa nostra que han jugat avui, i a més ubicant-se molts d'ells a la zona alta de la classificació. Com us dèiem, el Barça Atlètic és el nou líder gràcies a la seva victòria ahir per 4 gols a 0 davant del Penya Esport i de la derrota avui de l'Osasuna B al camp del Girona B. Un Barça Atlètic doncs que entrena Julià Novelletti.
3: Fue un partido bastante difícil. Mirando el resultado, puede ser que haya alguna trampa por ahí, pero hemos tenido que trabajar mucho. Había momentos de partido donde el rival hacía muchas transiciones ofensivas, ha exigido bastante de nuestra línea defensiva, de los jugadores de medio campo, ocupar bien los espacios, trabajar bien sin balón. Y el resultado viene después que sobre todo Ibra y Shane aprovechan los espacios en un cambio de sistema de rival, que empezó con línea de 5, después cambió para línea de 4, donde hemos tenido la oportunidad de buscar más pases de ruptura, juego de profundidad, de donde han venido los últimos goles.
1: Doncs el Barça Atlètic, com dèiem, líder amb 10 punts, un més que Espanyol B i que Osasuna B. Un Espanyol B que ha golejat aquesta tarda 5-0 a l'Arnedo, dos partits a casa i dos 5-0 per al conjunt, per al filial perico que entrena Sergio García. Gran remuntada del Girona B davant de l'Osasuna B, que arribava com a líder per acabar guanyant, en aquest cas 3-2, i ubicar el filial gironí a la quarta plaça. Els quatre primers classificats, de fet, són filials. I el cinquè s'ha colat aquí segurament de manera sorprenent, poca gent l'esperava aquí, és l'Olot, que ha guanyat avui 0-2, victòria molt convincent doncs al camp del Logroñés, amb els gols de Mario i de Walid, i com dèiem, l'Olot cinquè amb 7 punts, a 3 punts del lideratge. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, després del partit, deia això.
4: L'equip ha estat molt bé, l'equip guanya confiança, amb pilota, sense pilota, es veu que ens anem trobant en joc, i era un repte per nosaltres, ho repeteixo, però és que era molt important defensivament estar bé. Totes les coses que ens han fet han set petits errors que penalitzen. Llavors, minimitzar-los i ser capaços de defensar amb el bloc, les línies juntes, dominar com hem fet avui. No l'he mirat encara, nosaltres sortim a guanyar cada partit, pas a pas, i tinc molt clar que no vull tornar a fotre com l'any passat. Partit a partit, 3 punts importantíssims avui, i amb l'equip que tenim, repeteixo que som capaços de guanyar a tothom, però també som capaços de perdre contra qualsevol. Llavors, humils, treballadors, ambiciosos, i pas a pas.
1: I a l'últim partit d'aquesta tarda, gran victòria del Reus al camp de l'Utebo, 0-1 amb un gol al minut 96 d'Unai, que permet sumar al Reus Redis la seva segona victòria en aquesta temporada i ubicar-se a la desena plaça amb 6 punts, de moment en una zona còmoda de la classificació. I ahir, com us dèiem, doble derrota catalana. El Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva, 0-1 al camp a casa davant del Logroñés B. Sensacions doncs, que manifestaven després del partit el tècnic Sergi Trullàs i el jugador Aleix Díaz.
5: Penso que hem fet un bon partit, hem començat molt malament, un error molt greu que ens ha perjudicat i una altra vegada ens ha posat per darrere el marcador. Quan et poses per darrere el marcador costa més, tot es precipita, però encara així penso que l'equip ha tingut una bona mentalitat, ha tingut paciència, no s'han tornat boig, penso que hem tingut bastantes ocasions de gol.
6: A vegades la pilota no vol entrar, i hem d'acabar de mirar els detalls de per què no ha volgut entrar o si podíem haver fet alguna cosa més per intentar posar unes ocasions una mica més clares. Un error sobre tant tempraner ja t'obliga a anar tot el partit a remolc, i vulguis o no, sí que hem mantingut bastant la calma, sobretot la primera part hem jugat bastant bé, però a la segona part sí que ja, quan començaven a acostar-se els minuts finals, hi ha aquesta ansietat de, ostres, ja anem per darrere el marcador, s'ha semblat una mica, tot i que hem seguit tenint ocasions i jo crec que ens hem merescut l'empat com a mínim.
1: I qui també va caure, primera derrota de la temporada, va ser el Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i doncs, com diem, primera desfeta en aquesta campanya del conjunt agarenc, que ara mateix és 8a la classificació, amb 7 puntets, els mateixos que l'Olot, que marca el playoff. Està bé l'equip d'Oriol Alsina, però ahir doncs, va haver d'explicar aquesta derrota.
7: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits. Molt de respecte, són una gent que fan una feina molt, molt complicada, i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió, o sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui, i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està,

0: 37 minuts, és moment de parlar de la tercera divisió del grup 5è on tenim els catalans. Quarta jornada que ens deixa tots aquests marcadors.
1: Badalona 4, Sant Cristòbal 0, Poble Mafumet 2, Vilanova 3, L'Escala 3, Martinenc 2, Fundació Esportiva Grama 3, Vilassar de Mar 0, L'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Europa B 1, Muntanyesa 0, Peralada 3, Atlètic Lleida 0, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: Doncs ha caigut el líder, la Muntanyesa, que arribava com a invicta i com a imbatut. No havia encaixat ni tan sols cap gol, havia guanyat els tres primers partits. Avui ha caigut el Nou Sardenya 1-0 davant de l'Europa B i ha perdut la seva condició d'invicta, però continua primer amb 9 punts, un més que el Vilanova i dos més que la Fundació Esportiva Gramà. I qui ja apareix en la zona alta de la classificació, tal i com se l'esperava al principi, tot i que no va començar massa bé la Lliga amb dues derrotes consecutives, doncs és el Badalona, que avui ha tornat a guanyar, segona victòria consecutiva en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i que ha resolt ja a la primera meitat amb una golejada davant del Sant Cristòbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bona tarda, com ha estat el partit?
2: Bona tarda, doncs com bé dèieu, el Badalona ha deixat resoldre el partit a la primera part amb aquest 4-0 i de fet feia molts anys que ho comentava més d'un aficionat del Badalona que no veien el seu equip jugar d'aquesta manera i fer una autèntica exhibició futbolística en forma de moviments dins del terreny de joc i sobretot també haver pogut fer 4 gols en els primers 45 minuts, no? Un Badalona doncs, que ha marcat un parell de dianes a través del seu davanter centre, Martí Alonso, l'ex de la Grama. Un altre gol l'ha fet Josu, que després n'ha tingut un altre, ha estat a punt de fer un altre diana, també Josu Rodríguez, però s'ha lesionat en aquella jugada, i també doncs, Cuaco ha culminat també aquests 4 gols que el Badalona li ha marcat al Sant Cristòbal en un segon temps més tranquil, en un segon període on el Sant Cristòbal ha fet 5 canvis d'una tongada i on ha tingut una mica més de profunditat l'equip de Cristian García. Fins i tot hi ha hagut un pal, el Jaime també ha fet una bona intervenció, el porter del Badalona, però l'equip escapulat ha continuat tocant i també ha tingut les seves opcions en forma de contracops, sobretot a les botes de Tom Diawara, per fer el cinquè. Com dèiem, molt bon partit del Badalona, que no li ha donat opció al Sant Cristòbal, i la nota negativa és que l'equip de Geni San Pietro està sortint a lesionar per partit. Si la setmana passada es lesionava, en aquest cas, Pepe Bonilla, doncs avui ha estat Josu Rodríguez el que amb problemes musculars a la segona part no ha pogut sortir al terreny de joc, i per tant continua acumulant lesionats la nòmina de l'infermeria del Club Futbol Badalona. La part positiva, la segona victòria consecutiva que deixa a l'equip a la part noble de la classificació.
0: Gràcies, Ramon, bona tarda.
2: A vosaltres.
0: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit a la Joc Televisió, a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Just després del partit escoltàvem valoracions del vigolejador del Badalona, Martí Alonso, i també del jugador del Sant Cristòbal, Mario Cantí.
3: Avui són 3 punts que ens donen aquesta alliberació, no?, una miqueta, i que ens donen els ànims i les forces per continuar creixent. Una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt, molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta doncs, al resultat final. Demà pàgina en blanc, però tornem a pencar, tornem a una setmana amb un equip al cap de setmana molt difícil també, i a lluitar-ho.
4: Bueno, crec que he fet una primera part desastrosa, no hem estat a l'alçada del que se'ns demanava. També és veritat que estem jugant contra un equip que té molt de nivell, i és veritat que ens ha costat. I ja està, crec que hem de treure el positiu, que segur que la segona part no hem rebut cap més gol, i intentant nosaltres crec que hem generat alguna ocasió més, i ja està, borrar la ment i posar el focus ja en el dimarts per seguir entrenant i intentar millorar la setmana que ve.
0: Doncs el Badalona ja el tenim a la zona noble, com ens deia el Ramon Duran, una classificació que, com us dèiem, continua encapçalada per la Muntanyesa amb 9 punts, tot i que avui ha perdut el seu primer partit i ha encaixat el seu primer gol davant d'un Europa B que fins avui no havia guanyat, i avui ha aconseguit els 3 primers punts o la primera victòria de la temporada, 1-0. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, Ramon Gatell, el de l'Europa B, Luis Gallego, el de la Monta.
5: Contentíssim perquè al final, no, després de 3 jornades que crec que ho hem fet molt bé, o moltes coses bé, perquè al final si no guanyes torna a incidir que ens ha faltat alguna cosa, però avui hem sigut el mateix, no? Hem portat el partit, hem dominat, primer part potser sí que ens ha costat una miqueta de generar, perquè al final ells estaven ben col·locats, i també el fet d'haver marcat molt d'hora la segona part ha obert més els espais, hem generat més, i el punt però no és de no haver sentenciat abans, que crec que hem tingut opcions per estar tranquils els últims minuts.
6: Bueno, sabíem que veníem a un camp dificilíssim, sabíem que veníem a enfrontar-nos a un rival com l'Europa B, que mereixia molts més punts dels que portava, i no hem estat bé, no hem estat bé, l'Europa ens ha superat, han sigut millor que nosaltres. Penso que la primera part, tot i això, ens hem defensat prou bé, hem generat, penso que en tot el partit hem generat una bona ocasió de gol, que ha estat a més un dispar llunyà. Per tant, penso que més enllà de la part defensiva, que crec que hem estat bé, no et diria fantàstic ni molt bé, però crec que la part defensiva, 60 minuts estan bé, hem estat bé, tot i que ens han arribat alguna vegada, però sobretot hem estat molt malament en pilota, molt malament.
0: I qui se situa a la segona posició a només un punt de la munta és el Vilanova, que ha guanyat en aquest duel de la zona alta al camp de la Pobla Mafumet 2-3. Com ha anat Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique?
7: Els visitants s'han avançat fins a dues vegades, però el conjunt de Xavi Vilagut ha sabut reaccionar en totes dues ocasions. Marc Roquet ha fet el 0-1 després d'un rebot al travesser, però Nico Agutzi de penal ha posat l'empat abans que el Vilanova tornés a marcar a les acaballes de la primera meitat, també des dels 11 metres just abans del descans. A la represa, Albert Carol ha fet el 2-2 al minut 79 després d'una bona acció de Teo Pozo. El Vilanova, però, en la jugada posterior, aconseguiria marcar el 2-3 definitiu mitjançant Armand, que ha deixat la victòria visitant sentenciada. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
8: I bé, al final anàvem una mica justos de cames, ens ha costat doncs, fer aquell últim esforç per tal de poder fer l'empat, però en línies generals estic satisfet amb la versió de l'avui de l'equip.
7: El proper partit dels pobletans serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Lleida.
0: I qui també està a la zona de play-off és la Fundació Esportiva Grama, tercera amb 7 punts, i l'Hospi, cinquè, amb 6 punts, un Hospi que ha acabat salvant un partit que se li havia complicat molt davant del Cerdanyola. S'havia avançat el conjunt Vallès a 0-2, però l'Hospi ha acabat salvant un punt amb un empat a 2, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic de l'Hospi, Raúl Paje, i al del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque.
9: No hemos entrado bien del todo al partido, eso sí que es cierto. Pienso que hemos querido recuperar el balón muy rápido, no hemos ido bien a nivel defensivo, a nivel de duelos, a nivel de saltos, a nivel de ajustar bien su presión. Y la realidad es que nos hemos encontrado con el gol tempranero en un desajuste, y ese gol pues ha condicionado un poco lo que ha ocurrido en el partido. Creo que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer en la primera parte. Hemos tenido 3-4 situaciones claras para hacer al menos el gol antes del empate en la primera parte. No lo hemos hecho. Ellos la verdad que lo han hecho bien, han estado acertados. Su portero ha estado fenomenal. La verdad que el Cerdanyola pues ha venido con una línea de 4, que igual pensábamos que podía venir con línea de 5, y la verdad que nos ha hecho su partido y lo ha hecho bastante bien.
10: Bueno, clar, fins al 2-0 tinc una sensació molt bona, sabem també de la dificultat que tindríem igualment, encara que estiguem per davant del marcador 2-0, perquè l'Hospi doncs, és un club que està fet per intentar pujar, sabíem que empantarien i això ha passat, i m'he equivocat perquè he fet els canvis massa d'hora, sobretot la segona tandada, i aquí és on crec que hem perdut els dos punts, perquè de l'altra forma crec que hagués sigut molt més difícil doncs, donar-li la volta i acabar empatant el partit, perquè després he fet els canvis massa d'hora i tenia tres jugadors que no podien moure's, així que hem jugat gairebé 20 minuts sense amb 10 i 10 o 11 o 15 minuts amb 9 jugadors.
0: Doncs amb els mateixos punts que l'Hospi, però fora de la zona de play-off per recolaborar aquest moment, hi ha el Cornellà, que ha empatat 3 dels 4 partits jugats fins ara. Avui, 1-1 al camp del Mollerussa, un Mollerussa que ho està fent bé davant de rivals teòricament superiors, però que no acaba d'aconseguir guanyar. Només ha aconseguit guanyar un partit en aquestes 4 primeres jornades. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics també, a Manel Cazorla, el del Mollerussa, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Després de l'empat, s'ha tornat el partit una miqueta boig després del parón de l'aigua i s'ha partit una miqueta l'equip, però quan robàvem pues, era encaixar el timing aquest d'últim passe amb el desmarc, que era anar per fora, no carregar dins, i bueno, hem tingut alguna ocasió per acabar de posar-nos amb el 2-1, igual que ells han pogut ficar-se amb el 2-2. Jo crec que ha sigut un partit de molt de nivell, i que sumem un punt davant d'un equip que ens ha exigit moltíssim.
12: Bueno, partit com tots els que són aquí, no? Molt trebat, i són molt intensos, l'àrbitre ha deixat jugar molt, a ratos, i ha condicionat molt, no? Perquè al final ha hagut poca continuïtat, molt trebat, sí que és cert que nosaltres hem volgut estabilitzar-nos a través de la pilota, però la primera part un pelet lents, i hem sigut, sortit a segona part i 4 o 5 errades seguides, fins que la sisena errada, no forçada, ens han penalitzat. I a partir d'aquí, doncs bé, heu vist, no hem tingut 8-9 situacions molt clares i no hem sigut capaços de remuntar el partit.
0: I sí que ho ha fet, ha estat l'Escala, davant del Martinenc, partit vibrant, 3-2, Ràdio L'Escala, Ivan García.
13: L'anxover Joan Torrents ha trencat l'empat a 0 inicial de penal, però el visitant Francisco Cunha ha empatat i Jorge González ha capgirat el marcador abans del descans. A la represa, els empordanesos han equilibrat l'electrònic gràcies a Arnau Coromina i han remuntat el 85 de penal gràcies a l'encert de Joel Arimany. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Jonathan Pucci, tècnic ajudant del Martinenc.
14: Vaig veure que el Martinenc va penjar la prèvia del partit des del 15 de novembre de 2025, és a dir, la primera volta de l'any passat de Lliga Elit, que no perdien a fora de casa. Llavors, sent nosaltres els primers que els guanyem, doncs algo hem fet bé, també tenim mèrit.
15: Yo creo que al final el equipo ha competido para poder sumar como mínimo un punto, creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Cuando cometes 3 fallos en tercera división, pues te cuesta los 3 puntos, que es lo que nos ha pasado hoy.
13: Els gironins han tancat la quarta jornada amb 6 punts, mentre que els barcelonins l'han tancat amb 5.
0: I el Peralada ha golejat l'Atlètic Lleida 3-0. Uau, Sergi Guiu.
16: La cita no ha pogut començar pitjor per l'Atlètic Lleida. Al minut 2, Alcalá ha agafat de la cintura Noah Marón dins l'àrea lleidatana i ha comès penal. Un minut després, des dels 11 metres, Amoedo ha obert la llauna. Amb l'1-0, el Peralada ha demostrat saber competir allò més bé a casa seva, i l'Atlètic Lleida, que ha comptat amb alguna aproximació protagonitzada per Dieste i Youssef, ha anat a remolc fins ben entrat el partit. Als lleidatans els hi ha costat molt ser guanyadors en els duels i no han pogut empatar un marcador que ha enfilat el descans amb l'1-0. Ja a la segona meitat, Beltrán ha fet debutar a Céspedes, però l'Atlètic Lleida ha sortit de nou desconnectat. Sanchís ha comès una falta a 5 metres de l'àrea que Silvero ha transformat en gol al minut 49. La victòria apuntava a quedar-se a casa, i més quan al minut 68 el Calam ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Que no era la tarda de l'Atlètic Lleida ha quedat clar, però s'ha acabat de ratificar quan al minut 72 Pol, porter visitant, ha rebut una dura falta de Pinar i ha hagut de ser substituït pel tercer porter dels lleidatans, Joan Llobera, en absència per lesió d'Albert Alfonso. Sí, el context encara ha empitjorat més. Al minut 83, Urcan ha perdut un duel defensiu que l'ha obligat a cometre penal, veure la segona groga i deixar l'Atlètic Lleida amb 9 jugadors. Alejandro Sánchez ha transformat la pena màxima i ha sentenciat amb el definitiu 3-0. Després del partit, Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, i que a la prèvia parlava de la necessitat de saber competir al camp del Peralada, ha respost a això quan li hem preguntat si ha notado o no esta capacidad competitiva en el seu equipo.
17: Creo que si queremos hacer más cosas en estos campos, creo que tenemos que adaptarnos mejor a la situación, tenemos que saber lo que requiere el partido, tenemos que leer mejor cuál es el nivel arbitral y cuáles son las referencias que marcan los árbitros en cuanto a los tipos de faltas, tenemos que ganar más duelos, en fin, han faltado más cosas, pero sí que es verdad que los diferentes accidentes que han ido pasando a partir de goles en minutos difíciles, con expulsiones, con lesiones, pues bueno, han hecho que el partido haya sido complicado de manejar.
16: Amb els dos porters lesionats, dos dels centrals sancionats i un altre lesionat, l'Atlètic Lleida haurà d'afrontar la setmana de preparació de cara al partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant la Pobla de Mafumet.
0: I a la Lliga Elit, segona jornada amb aquests marcadors.
1: Rubí 2, Martorell 1, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Vic 0, Horta 1. Ahir el partit del dissabte, Argentona 2, Viladecans 3.
0: Doncs el partit que hem pogut seguir a la xarxa, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí ha derrotat el Martorell 2-1, Ràdio Rubí, Siscolara.
18: Trepidant partit el que han jugat Unió Esportiva Rubí i Martorell, amb la influència de les àrees que ha estat en aquest cas clau perquè hagi guanyat. La Unió Esportiva Rubí, que sense tenir el control al mig del camp del maig, ha acabat doncs arribant, creant ocasions, fent gols i no rebent quan han tingut les ocasions al seu rival. El primer tram del partit ha estat igualat, però amb una mica de control del Rubí. D'aquí ha arribat l'1-0 al quart d'hora d'Adri Record, i a partir d'aquí ha estat millor el Martorell Martorell en un primer temps que ha dominat en joc, però sense excessives ocasions de gol. A la represa només arrenca ràpida arribada del Rubí perquè Pau Herranz fes el 2-0 i a partir d'aquí el maig ha embogit ocasions per a uns i per a altres. Amuri Antonell fent grans parades, bona actuació en defensa de la Unió Esportiva Rubí. Un partit molt vistós que semblava tancat, però just entrant en afegit, Quique ha retallat distàncies 2-1 per ficar la por al cos de la Unió Esportiva Rubí, que ha vist, però, que no arribava cap altra ocasió i es tancava el marcador amb la seva primera victòria en l'actual temporada per sumar els tres primers punts en Lliga Elit. Es queda el Martorell amunt després de l'empat en la primera jornada.
0: El Manlleu del moment líder per la victòria avui 1-3 al camp del Sabadell B. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: El Manlleu ha esgarrat l'estrena a casa de la temporada del Sabadell B. Victòria usonenca per 1-3 a Olímpia en un partit que ha enfrontat el domini territorial i de pilota del segon equip del centre d'esports amb l'efectivitat a la contra i a pilota aturada dels manlleuencs. S'estrenaven els visitants a l'Equador, passat ja mitja hora de joc aproximadament de la primera meitat, amb la primera diana obra de Guillem Ferrés. Ja havia avisat abans el Manlleu, però el cert és que fregant el descans el Sabadell B podria haver empatat perfectament amb un penal que l'ha xutat Unai Gallego i l'ha aturat Charlie, el porter del Manlleu. A la segona meitat, al quart d'hora, ha arribat el segon, obra de Pau Coll, a la sortida d'una falta llunyana, ha rematat lliure de marca i ha duplicat l'avantatge dels usonencs, i en el tram final semblava la sentència en el 87 gol d'Albert, però a la següent jugada Joel Montero li ha donat una mica de vida al tram final de partit amb l'1-3 definitiu pel Sabadell B. Ha faltat punteria per tot el que ha arribat a generar l'equip de Quico Parcerisses, i aquest era el resum que feia, fins i tot ja no d'aquesta jornada sinó de les dues primeres, incloent-hi el 0-0 de la primera jornada a Martorell, un dels extrems d'aquest filial sabadellenc com és Fran Rivera.
20: Este partido quita mérito de la semana pasada porque es un punto de 6. Una victoria aquí hubiera hecho de la semana pasada un punto muy bueno, pero nada, el objetivo es claro, la semana que viene irá por los 3 puntos como en cada partido.
19: Arrenca, per tant, el Sabadell B a la zona baixa de la classificació, tot just dues jornades, per tant encara és massa d'hora per saber on viurà el Sabadell B aquesta temporada en aquesta igualadíssima Lliga Elit. La tercera estació del calendari portarà el conjunt arlequinat al camp d'un Horta entrenat per un sabadellenc d'adopció com és Juan Camilo Vázquez.
0: Un Horta que suma 6 punts perquè ha guanyat avui a Vic 0-1. Ràdio Vic, Pep Portet.
21: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic ha perdut aquesta tarda per 0-1 davant l'Horta en el debut a casa aquesta temporada a la Lliga Elit. El maig ha estat marcat per la precaució i la por encaixada dels dos equips, que s'ha traduït en molt poques arribades i menys ocasions, especialment en una primera meitat en què cap dels dos equips ha disposat de bones situacions per avançar-se. Domini el terra, però infructuós de cara a porteria, on l'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Martí Riera, que ha rebut una bona passada d'Arnau Illa, però ha fet un mal control quan encarava sol el porter León. L'Horta ha avisat i ha disposat d'una claríssima ocasió als 61 minuts amb una rematada des de la petita de Jossa que ha sortit fora quan ja es cantava el gol. Els barcelonins han trobat el premi a la seva insistència als 76 minuts en una centrada des de la banda dreta que no portava massa perill, però que el porter Mates ha refusat malament. L'ha deixat a peus d'Àlex Montalbán, que no ha desaprofitat el regal i que ha posat el 0-1 al marcador. Sense gairebé temps per reaccionar, el Vic ha vist com es quedaven 10 jugadors per l'expulsió de David Batanero, que ha vist una segona groga molt rigorosa per posar en joc una falta sense l'autorització de l'àrbitre. Tot i la inferioritat, els de Ramon Carrascal han buscat l'empat, però sense disposar de cap ocasió clara. Al final, derrota d'un Vic que continua sense puntuar després de dues jornades i 3 punts més d'un Horta que compta els partits per victòries.
0: I primera victòria per al Valls, Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
22: Els vallencs s'han avançat al minut 23 amb un gol de Sasha, però el Sant Mauro ha igualat just abans del descans, al 43, en gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls ha sortit decidit i en només 5 minuts ha marcat 2 gols, Estefan al 47 i Salman al 52, posant el 3-1 al marcador. El Sant Mauro ha retallat distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls ha resistit fins al final i ha sumat els 3 primers punts a casa. Aquestes eren les sensacions després del partit del tècnic local Àlex González.
23: Bueno, molt contents per la victòria, la veritat que ha sigut un partit molt difícil, ja ho sabíem, contra un grandíssim rival, que l'any passat ja va estar fent playoff. I la veritat és que hem fet una primera part per mi ratllant l'excel·lent, exceptuant aquests últims 5 minuts que potser s'ha descontrolat una mica el partit, però crec que hem recuperat el to a l'inici de la segona part, fruit d'això ens hem pogut posar per davant amb, crec jo, amb claretat.
22: El proper enfrontament de la Unió Esportiva Vall serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
0: Notícies de les 9 i tornem fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acaparin els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats. Entre els acusats hi ha els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre anà la plaça.
2: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional que tindrà amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de quatre demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, clar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un tallar, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Lerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és en joc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
4: Doncs ho dèiem ara, Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
5: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowski, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104 i també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
4: En handbol, el Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs.
5: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió al Zamalek Egipci per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuchs alemany o el Veszprém hongarès.
4: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
5: Les santjustenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les santcugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
4: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
5: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
4: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana a tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana a tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez. Un espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període, el Club Bàsquet Valls ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però evidentment la qualitat de l'Espanyol doncs, ha acabat decantant la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts, també ressenyable evidentment l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts, però sobretot l'esperit d'equip del Club Bàsquet Valls, David Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que sobretot tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. Els més destacats pel conjunt ballenc han sigut, sens dubte, Placide Nakidzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Valls, David Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
4: Gràcies, Eric. Bona nit.
6: Bona nit.
4: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud, ja havíem comentat que havia acabat el partit entre el Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'En Joc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit i en qualsevol cas doncs el conjunt periquito que suma ja el seu cinquè punt a la Lliga és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, vull dir, al final ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final elles ens acumulava molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionat perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet que tenim a força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit, 2 derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Rio Breogán 110, Joventut 104, Girona 84, UCAM Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Barça 119, Leima Corunya 101, Bilbao 107, Manresa 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar la sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilerna Lleida a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars, Bateman amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració, destacadíssima, molt, molt meritòria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM, Marc Tresserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessant i 5 punts seguits de Whitaker amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i, tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jaciel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el cara o creu, i en aquest cas la creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts, i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia a la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmode en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat? Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110 a 104 en el seu debut a la Lliga CB a Lugo. Els verdinegres han anat a remolc tot el partit del conjunt gallec, que ha arribat a dominar de 14 punts a la segona meitat. La Generalitat està en la provítola i les aparicions de Ricky Rubio puntualment han servit per mantenir-se dintre el partit, però sempre els de Dani Miret han anat a remolc. La mala defensa que ha fet el conjunt verdinegre durant tot el partit ha estat determinant, encaixant 110 punts, i d'aquesta manera es queixava el tècnic verdinegre.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples. I no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
7: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Crac i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va ser parar, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. Ude Hakanson feia autocrítica.
9: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
7: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra, en un partit que servirà perquè pengin la bandera dels campions de la Supercopa CB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán a la penya.
1: I ahir el Barça va derrotar l'Eima Corunya 119 a 101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
10: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena, me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa, y bueno, anotamos bastantes puntos hoy también, y bueno, me he sentido muy cómodo, sí. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores, o sea, que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
1: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt Manresa, Diego Campo.
11: Tercer y cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
1: En joc. 9 i 17 minuts, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
3: Prat 71, Bisbal 79.
1: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
12: Ells han estat molt encertats a línia 3 i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? i ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat dos tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
13: Molt satisfet, perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants, i la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... a què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
1: I aquests dies, Mollerussa, doncs podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 7:45, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
3: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
1: Doncs victòria del conjunt manresà, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fluid en atac. El taller manresana, a Lliça Magassa, s'empilava els 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i dos tripes seguits, de Caral Rivera, posaven el més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb desencert a pista. El Tarragona anava a entrenar el partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. El descans, 31-42. A la represa, continuava la dinàmica positiva del TGN i dos tripes de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre tripe tarragoní empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, que amb un 10-4 de parcial deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sumaven des del tir lliure. En un creu final, el TGN fallava i un triple de Cira Gaspar donava la Lliga Catalana al Manresa CBF.
1: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
15: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final, i sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres amb un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós, però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar, doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
16: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que els minuts inicials les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que, tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
3: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:22, vinga, parlem d'handbol perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vespre, d'un vell conegut com és Xavi Pasqual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
3: Barça 39, Zamalek 29.
1: Ens ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intrascendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Fuchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça, com dèiem, avui ha guanyat i el seu tècnic Carlos Ortega feia aquesta lectura del partit d'avui.
17: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que no entrenó nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos, habíamos conseguido algún partido de pretemporada de ellos y estos dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales está satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
1: Doncs el Vesprem de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit del Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
3: Alacant 31, Granollers 41.
1: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que Vidasoa, Irún, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
18: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, superaven molt ràpid l'1 contra 1, no acabaven d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns com després al seu 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
19: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil. El año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados. Hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
1: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana. El Lleida va debutar amb derrota.
3: Tuazo 25, Lleida 21.
1: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
3: Amenábar Zarauz 32, Barça Atlètic 33.
1: Mira, segona victòria consecutiva, sisella el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
3: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B 35, Oar Gràcia 32. Garbí Palafrugell 25, Calella 25.
1: Doncs després d'aquests marcadors tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan Despí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim cinc equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'handbol. Un handbol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Vesprem el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de waterpolo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
22: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
23: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
24: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
22: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
20: La xarxa de comunicació local.
0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Darrera mitja hora de l'enjoc, parlem de futbol sala. No ha estat una bona jornada, la tercera del torneig d'obertura a la primera masculina, perquè cap dels dos equips catalans ha aconseguit la victòria.
1: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0, Barça 2, Cartagena 2.
0: Doncs dura derrota avui del conjunt del Catgas Santa Coloma a la pista del Manzanares, un punt de 9, de moment un empat i dues derrotes per al conjunt colomenc. I el Barça es va deixar els primers punts de la temporada divendres a casa davant de la Cartagena, 2-2, després de dues victòries en els dos primers partits. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez ho veia així.
2: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos. Y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque. Y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevar su partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos que venían con bajas, igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada, ens ha deixat tots aquests marcadors.
1: Barça 5, Alcoi 3, Noies 5, Vilafranca 0, Calafell 2, Xum 1, Reus 4, Caldes 2, Voltregà 5, Lloret 2.
0: Doncs li ha costat al Barça, aquesta tarda al Palau Blaugrana derrotar l'Alcoi, però al final victòria per 5-3, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic blaugrana Ricard Ares.
3: Un partit amb diverses cares, jo crec que la primera part mereixíem un marcador més ampli, crec que amb el 2-0 hem tingut diversos moments per fer el 3 i el 4, no ha estat així. En una jugada final que havíem dissenyat han aconseguit marcar, i bé, a la segona sí que ha estat un pèl de menys mobilitat, ens ha costat més trobar situacions de gol, però és cert que també les han tingudes.
0: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local, amb veu de l'Eix Esteller i Martí Zapater.
4: Com a entrenador veus les coses d'una altra manera i estic super orgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria zero, i dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a la 10. Per tant, content per les dues parts.
5: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé la defensa, sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades, estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta és la mia a seguir, sabem que per competir hem de defensar molt bé, i si a sobre pues, estic inspirat en aquell dia, doncs tornem aquest resultat, però bueno, sobretot és la defensa i anar fent confiança. Sí, i a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
0: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
6: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'estaf com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars. Però bueno, l'important és això, que ens van endur els 3 punts, i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
7: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven dos jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
0: I victòria també del Reus, en aquest cas davant d'Alcaldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el d'Alcaldes, Eduard Gandami, ho veien així.
8: Content, tenim un rival avui complicat, ja s'ha vist des del primer minut, que l'equip nou, gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el d'Alcaldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
9: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser, jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenint és la humilitat, saber on estem i a partir d'aquí saber que ens hem de treballar molt per ser competitius a l'Hockey Lliga, i aquest és el concepte. A partir d'aquí crec que avui doncs ja ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha hagut fases que no, ha hagut fases

0: que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem pues, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes de l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós pues, se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
1: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al grup nord, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Congrés 2, Lubians 2, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit doncs per la banda al costat del GEC Narcís Pijaume i del de la Vilaseca Albert Carol.
3: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, no estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
4: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
2: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
1: Us clara la victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
5: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols o 1 la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb 2 gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar doncs, ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans el va marcar Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant molts minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir el Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donant minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir i minuts per tothom. Va aprofitar també Nil López per marcar el quart gol i el cinquè va fer el capità de penal Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet, a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir amb despistos el Manlleu, amb descuits. Va rebre una groga també Nil López i una blava al porter Marc Panella per queixar-se l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
1: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
6: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny

0: en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, el 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà, que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. El patí Vilanova ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat. Ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un patí que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
2: Avui 44 parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
3: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Echeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoé 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
2: Doncs la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara.
4: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini, tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
5: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori ara en calent les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
4: Després de l'arrencada amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar doncs el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8, aquí va haver-hi doncs un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu, sense punts les nostres, amb el Catalunya doncs que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
2: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
6: L'Atlètic Barceloneta, reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton, suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només dos gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, la mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rumer i Caral Anton tornaven a col·locar l'assolim amb dos gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Helena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, en dos temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
2: I victòria del Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
7: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb dues victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart. Però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests 3 punts importants. Victòria del Natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
2: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
3: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
2: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
4: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Tiago. L'entrenador reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip amb molta joventut s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
8: Hem espagat un poc la joventut que estan atenent en l'equip, el fet de nostre portero titular estar con la cabeza en l'Argentina. Hemos pagado la falta de energía inicial y podemos pagar cara.
4: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al Sarró. Amb el 10-18 que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí, sense cap punt en aquest camí que han d'intentar, doncs, de començar a agafar ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria, a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
1: En joc, amb Ignasi Trapet.
2: Recte final, parlem d'hoquei herba, segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa?
7: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hockey. A l'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia el saqui ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nicola Plaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal córner, empatava el partit i Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal córner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic, però Guiu Corominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Voltà marcava des del penal córner al segon quart. Ja l'ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Pachamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara i Fran de Borja marcava el 0-4. Però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal córner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4, que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tenis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El Club Egara és cinquè i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la vuitena plaça.
2: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
7: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip egarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hockey. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre aconseguia tres punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sophie Rogoski al segon quart, arribava a l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal córner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Ivent Martí al minut 44 donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el Club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Anna Borràs, des del punt de penal córner, establia l'1-1, que seria definitiu. Amb aquests resultats, Club de Campo, Júnior i Atlètic Terrassa són els únics tres equips que han aconseguit les dues victòries en aquestes dues primeres jornades. Club Egara i Club Deportiu Terrassa encara no saben el que es guanya.
2: 9:54, vinga, últims minuts de programa. Repassem ràpidament altres competicions. En rugby ha començat la divisió d'honor masculina.
3: Sant Boiana 30, El Salvador 22.
2: Hem pogut veure el partit i gaudir-lo a la plataforma La Xarxa Més. I en voleibol ja tenim campions a les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Vall d'Oreix.
3: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
2: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
9: Trepidant partit i final de la Superliga catalana femenina de vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Vall d'Oreix, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Assisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
2: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, divisió d'honor masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
3: Jaca 6, Puigcerdà 3.
2: Descansava el Barça, i a la femenina també segona jornada.
3: Puigcerdà 4, Xurriordín 2.
2: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Deport.
10: Sí, el punt s'ha lluitat molt, final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que anem amb, ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona.
2: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
3: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
2: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
1: En joc, el programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i amb Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
5: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
6: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
7: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
4: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, són les 10.
1: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
2: Enigmes i misteris del nostre món.
3: La comunitat hermètica.
4: Un viatge per la història oculta.
5: No creus en fantasmes, oi?
6: He vist a tu.
7: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
3: Benvinguts a la comunitat hermètica.
4: Enigmes i misteris del nostre món. Una recerca profunda del que s'escapa de la comprensió immediata. Una exploració silenciosa cap allò que portem dins. Alguna vegada t'has preguntat per què, malgrat viure en un món tan ple d'informació, encara ens sentim perduts? Per què el més valuós no està en allò que veiem, sinó en allò que amb prou feines percebem amb el cor? El veritable misteri del món no resideix en allò ocult o sobrenatural, sinó en allò que està al nostre voltant, però que no aconseguim veure amb claredat. Les emocions, els patrons invisibles en les nostres relacions, els cicles que regeixen la nostra vida sense que ens n'adonem. Benvingut a la comunitat hermètica.

0: Estimada comunitat hermètica, benvingudes, benvinguts a l'episodi 363 i la vuitena temporada en antena. Com no, la comunitat hermètica. I el programa d'aquesta setmana es presenten coses noves, uns dels temes del misteri i una mena de manifestacions a llocs megalítics increïbles. Un programa molt complet amb les experiències documentades d'una persona que ha tingut unes experiències increïbles. Possiblement classificar-les no és assumpte nostre, doncs ja que no són investigadors, però nosaltres les exposem, vosaltres jutgeu què és el que pot ser, i la veritat que és increïble, perquè hi ha documentació de vídeo i molt més, i són durant varis dies seguits. Doncs dit això, passem introducció i comencem.
1: La manifestació d'urbs i llums a llocs megalítics és un fenomen documentat tant pel folklore popular com per investigadors d'anomalies i la ciència geofísica. L'alta concentració d'aquest tipus d'albiraments en llocs com Stonehenge, Karnak o els dolmans i menhirs de la península Ibèrica i la resta del món s'analitza sota dues perspectives principals. Esferes lluminoses, conegudes en l'àmbit de la investigació com a urbs, són anomalies visuals que semblen flotar o desplaçar-se de manera infraroja durant la nit. Mentre que la comunitat científica explica la majoria d'aquests albiraments com a simples reflexos de llum sobre insectes, partícules de pols suspeses o petites concentracions de plasma atmosfèric, els investigadors de fenòmens anòmals defensen que presenten comportaments intel·ligents. La manca d'una conclusió irrefutable sobre el seu origen exacte continua alimentant el misteri al voltant d'aquestes estranyes boles d'energia que es reporten amb una freqüència cada cop més gran a nivell global. Perspectiva paranormal i arqueoastronòmica. Per als investigadors del fenomen paranormal i les tradicions esotèriques, aquests llums tenen significats diferents. Energies de la Terra, línies llei. Se sosté la teoria que els antics constructors coneixien una xarxa energètica global i col·locaven els megàlits als nudes d'aquests corrents. Línies llei, per amplificar l'energia, manifestant visualment com esferes de llum. L'experiència d'avui és sobrenatural i aquests ens es manifesten de manera intel·ligent al cel a prop de llocs megalítics com crownlets, menhires i altres construccions. Avui el programa al canal Enigmes a Pedra.

0: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dilluns a Ràdio Caldes. Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Són divendres i ens té una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A la primera hora, de 9 a 10, després, justament després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules del dia, aquelles que ens surten de dir i ens connecten amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. A continuació, navegant per la mer, i com sempre, com cada setmana, ens acompanyarà el doctor Conrad Sorribas. Amb ell explorarem l'interior de la ment, com funciona, com es formen les emocions i com convivim amb allò que sentim. Avui ens parlarà de la depressió postinfant de miocardio, dins el context de la psiquiatria d'enjats i la relació entre la salut mental i les malalties orgàniques, tant en l'àmbit hospitalari com a la consulta ambulatòria. A la segona hora, de 10 a 11, a l'hora del cafè, arribarà avui dividida en dues seccions. De 10 a 10:30 serà el moment de bellesa 360 graus en Joan Monné. Amb ell passejarem per l'exposició del CCB dedicada als cànons de bellesa al llarg de la història. Parlarem del fenomen de les Sephora Kids, nenes molt joves que fan servir massa els cosmètics, no? I d'altres qüestions sempre vinculades a la bellesa i a la salut com a eix central. De 10:30 a 11 ens acompanyarà la psicòloga Carolina Chaparro i amb la secció seva que es diu Escoltar la ment, una finestra oberta al benestar emocional, a la reflexió i a l'autocura. I avui, arran del Dia Mundial de l'Alzheimer celebrat el passat 21 de setembre, ens parlarà de la cura del cuidador. Qui cuida el cuidador? Com podem aprendre a no oblidar-nos de nosaltres mateixos quan els altres ens necessiten? Avui ho descobrirem. I a la tercera hora, d'11 a 12, els primers 10 minuts els dedicarem al calendari esportiu del cap de setmana, a Caldes, de la mà de Joan Serrat. Tot seguit, i fins arribat a les 12, l'espai de l'entrevista, o aquest espai el dedicarem a l'escriptora i activista literària Susana Hernández. Parlarem del seguiment de la seva darrera novel·la, Secrets ofegats, una novel·la que està editada a Rosa del Vents i que va estar publicada tot just fa un any, però també d'altres projectes literaris, però sobretot ens endinsarem en el certamen de novel·la negra Premià del Mal, del qual ella és comissària i que enguany arriba a la tercera edició. Doncs així, doncs amb aquest sumari desplegat, doncs entrem de ple en el primer espai del matí, l'editorial, i és el moment de pensar en veu alta.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
3: La llum que no arriba. Avui obrim aquestes paraules del dia parlant de llum. Parlant de llum, sí, però no de la factura, no? Ni de les grans xifres de les elèctriques, ni dels beneficis trimestrals que sempre surten rodons, no. Avui parlem d'una llum molt més íntima, la que encén una vida. la llum que il·lumina la taula on tots els teus fills fan els deures, la llum que et permet obrir la nevera sense por, la llum que escalfa un biberó a mitjanit, la llum que fa que una casa sigui casa. Aquesta setmana, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres han presentat un informe que ens posa davant del mirall d'una realitat incòmoda a Catalunya. Milers de famílies viuen a les fosques o punxant la llum perquè no tenen un paper legal que es permeti contractar electricitat. I el que demanen és tan bàsic que fa vergonya haver-ho de reclamar: un comptador social d'emergència. Un simple comptador que els permeti viure sense por, avalat pel servei social, sense haver de jugar-se la vida en cables improvisats. Perquè, pensem-ho un moment, quina estabilitat emocional pot tenir una llar on encendre un llum és un risc? Quina salut mental pot tenir una família que cada dia decideix entre la foscor o el perill? Quina tranquil·litat pot tenir una mare que no sap si avui la nevera funcionarà o si hi haurà un curtcircuit? Això no és pobresa energètica, això és pobresa invisible, la que no surt als titulars, la que no té grans discursos polítics, la que no té lobby, la que no té focus, la pobresa que es viu en silenci, amb vergonya, amb por, amb ansietat, la pobresa que desgasta l'ànima. I aquí és on entra el sarcasme involuntari del sistema. Per tenir llum legal cal tenir un contracte. Per tenir un contracte cal tenir un títol de propietat o un lloguer formal. I per tenir un lloguer formal cal tenir una vida que encaixi amb els formularis. I si no encaixes, doncs viu a les fosques, literalment. La llum, que hauria de ser un dret, es converteix en un privilegi administratiu. I avui, en aquest fòrum, parlarem d'això, de com ens cuidem quan la vida ens posa al límit, de com sobreviuen les famílies que viuen en alerta permanent i de com aprenem a no apagar-nos mentre cuidem els altres. Perquè avui també parlarem de la cura del cuidador, arran del Dia Mundial de l'Alzheimer, de totes aquelles persones que sostenen vides mentre la seva pròpia llum es va apagant a poc. Avui, més que mai, parlem de llum, de la llum que falta, de la llum que cal, de la llum que mereixem.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I amb aquesta llum que avui hem reivindicat, la que ens hem vides, la que dona dignitat, la que mai hauria de faltar, fem ara un pas al cap al temps, obrint el calendari i les efemèrides de les històries que ens expliquen qui són. Està el dia com avui. I com hem dit en un principi, avui és divendres 25 de setembre. Ja hem viscut 267 dies d'aquest 2025 i ens queden 98 per tancar-lo i iniciar un nou cicle. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Aurèlia i Sant Cleofàs. Si us dieu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui destaquen tres celebracions. És el Dia Mundial del Farmacèutic, el Dia Mundial o el Dia Internacional de la Tàxia i el Dia Internacional de la Llengua Soninké. I estem, a més, en plena Setmana Internacional de les Persones Sordes. El Dia Mundial del Farmacèutic ens recorda que és una jornada per reconèixer la feina imprescindible dels professionals que garanteixen aquest accés segur als medicaments, que acompanyen pacients, que detecten riscos i que sostenen la salut pública des del primer mostrador. Els farmacèutics són, sovint, la primera porta d'atenció sanitària i la més propera. Dia Internacional de la Tàxia, doncs un dia per visibilitzar aquest conjunt de malalties neurològiques que afecten la coordinació i l'equilibri. La tàxia és una condició poc coneguda, sovint infradiagnosticada, que transforma la vida quotidiana i que necessita recerca, suport i comprensió social. Pel que fa al Dia Internacional de la Llengua Soninké, una celebració de la diversitat lingüística. La llengua soninké, parlada a Mali, Senegal, Gàmbia i Mauritània, és un patrimoni cultural viu que recorda que cada idioma és una manera única d'explicar el món i de preservar identitats col·lectives. I a més, som en plena Setmana Internacional de les Persones Sordes, una invitació a posar el focus en l'accessibilitat als drets lingüístics i la inclusió real. Pel que fa a efemèrides, d'un tal dia com avui, 25 de setembre, podem destacar el 2015 un esllavissament a Guatemala que va provocar 280 morts i a més va deixar centenars de famílies sense llar. El 2008, la companyia SpaceX aconsegueix el primer llançament del coet Falcon 1, marcant l'inici d'una nova etapa en l'exploració espacial privada. El 1992 es va estrenar la sèrie Els Simpsons a Antena 3, convertint-se en un fenomen cultural que ha travessat generacions. I aquesta música que sentim de fons justament era el que acompanyava la sèrie. El 1977 es va publicar Rumors, del Fleetwood Mac, un dels discos més influents de la història de la música moderna, que també podem escoltar. I el 1957, avui acabarem aquí, es va fundar la Federació Internacional de l'Automòbil, la FIA, que avui regula competicions en Fórmula 1. I fins aquí el nostre viatge del temps, un dia memòria i ciència i història.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: I amb aquest calendari, que avui també es parlava de salut, diversitat i memòria, fem un pas cap a endins, obrint l'espai on la ment es desplega i s'explica, comença navegant per la ment. I aquesta secció doncs, ens acompanya el doctor Conrad Sorribas. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Conchi.
0: Li he fet esperar una mica, eh?
2: Cap problema.
0: Avui tornem a obrir aquesta finestra a l'interior de la ment. Com funciona, com es formen les emocions, com conviuen amb el cos i com tot plegat es transforma quan la vida s'aixella. Avui, doctor, ens proposa un tema que toca de ple aquesta frontera entre cos i ment. La depressió pot ser infart de miocardio, perquè parlem de quan hi ha un infart, però no parlem, sobretot, i bé, això està molt bé, doncs quan sobrevius a un infart, però que després no queda tot ben bé.
2: Clar,
0: depressió, no?
2: És un d'aquests quadres que integra perfectament la psiquiatria dintre de les altres especialitats mèdiques. De fet, en hospitals de tercer nivell, hospitals grans, extesa qualsevol tipus d'institució sanitària, cada vegada els equips multidisciplinars tenen més prevalença i per qüestions com aquestes. Aquest és un cas clínic molt important, molt interessant, que salva també moltes vides. Això també ho hem de tenir molt present, perquè ja veurem que la depressió postinfart pot ser un factor de risc d'un nou infart. Per tant, és molt important de tenir-ho tenir-ho en compte.
0: Sí, després de passar un infart, que vingui un altre.
2: Clar, seria un factor de risc.
0: O sigui, més, això no? És la por que el pacient o el, que qui ha passat l'infart.
2: Clar.
0: Està... És la, està pendent.
2: Sí, perquè és la primera. Hem de tenir en compte que l'infart és, inclús míticament parlant, el cor és un òrgan fonamental. Dic míticament parlant perquè el bombeig de la sang moltes vegades es compara amb el bombeig de la vida, no? És a dir, que quan el cor falla, la vida falla, no? Per tant, això també crea una... és interessant crear una diferència entre els especialistes, els cirurgians cardíacs, com manegen el cor, perquè el cor al final és un muscle. És un muscle com el bíceps, per exemple, només és que té dues diferències, no? La primera, que està buit per dintre, perquè passi la sang, i la segona, que té contractibilitat pròpia, no? Però és un muscle. Clar, llavors què passa? Que com a muscle se l'ha d'entrenar. Problema, quan per una qüestió moltes vegades vascular, no? Les coronàries no fan bé la seva funció, aquest òrga que té la funció de bombejar aquesta sang, aquesta vida per tot l'organisme, a ell no li arriba aquesta sang. Per tant, també es queda sense aquesta energia que li dona la, nostra, la capacitat de fer-nos anar i fer-nos funcionar, diguem, no? Quan passa això, això és l'infart. O sigui, un infart de miocardi és que hi ha una part del cor en què no arriba sang i, per tant, aquestes cèl·lules de contracció comencen a davallar i a fallar. A partir d'aquí, el primer, evidentment, és refer aquesta activitat cardíaca dintre de lo possible i, una vegada la persona, les persones que poden sobreviure a l'infart, llavors els hi queda una segona situació, que és com viure amb les, segurament, variables que el propi cardiòleg li dirà que ha de tenir en compte per evitar un possible segon infart i mantenir una qualitat de vida, el qual ens porta a un dels temes fonamentals de la psiquiatria moderna, que és el factor adaptatiu, o sigui, adaptar-se a una nova situació. I hem de recordar, perquè aquesta qüestió de l'adaptabilitat l'hem tractada en molts programes, perquè pràcticament surt, hem de tenir en compte que l'adaptabilitat forma part dels criteris de salut mental, la persona que és capaç d'adaptar-se a circumstàncies diferents, sobretot quan no són les desitjades, i aquest és un cas. Doncs aquest factor adaptatiu és fonamental per lo que dèiem, no? Perquè la persona requereix uns nous hàbits de vida, no? Difícilment un factor adaptatiu no comporta un desgast emocional. És a dir, és l'energia anímica que hem de desgastar per assumir una circumstància nova. I en aquest cas, probablement que ens obligarà a deixar de fer coses que formaven part important de la nostra vida quotidiana.
0: Mm-hmm. Doncs, precisament passem aquí, la ment després del sotrac físic, no?
2: Clar.
0: Moltes vegades, vinc a dir, parlem de la recuperació física, però què li passa a la ment després d'un episodi tan traumàtic? És a dir, quines pors, quines inseguretats, quines preguntes apareixen?
2: Clar,
0: I quan serà necessari justament que hi hagi el professional que pertoca aquí?
2: Clar, les unitats, els serveis hospitalaris tenen dintre del servei de psiquiatria la unitat de psiquiatria d'enllaç, no?
0: Sí.
2: Què vol dir psiquiatria d'enllaç? Bé, el nom ho diu, no? És aquella subespecialitat de la psiquiatria que ens enllaça, que manté unitats funcionals amb totes les especialitats, no? Llavors, això què vol dir? Que una vegada el sistema cardiovascular està en condicions, molt freqüentment el cardiòleg demana una interconsulta a psiquiatria. I llavors el psiquiatre d'enllaç hi va i fa una valoració de l'estat anímic de la persona que està postinfartada. Aquest procés d'adaptació va augmentant en funció de que a poc en el pacient se li van anant donant, no?, els nous criteris que han d'ordenar aquest nou sistema de vida. Clar, això ja dona una sensació de vulnerabilitat. O sigui, la persona està més vulnerable perquè se'n dona compte que hi han coses, menjars, tipus d'activitat esportiva, l'estrès de la feina, o sigui, tot això probablement ho tindrà que modificar per que d'alguna manera no suposi un factor d'estrès de tornar-hi. Ja no diem els hàbits com, ja dèiem, el tema gastronòmic, però també el fumar, l'alcohol, o sigui, totes aquelles variables que, inclús algunes que formaven part de la part lúdica de la persona, que tindrà que anar modificant. Clar, si sumem això a que la persona, primer per el que significa l'infart, i segona, perquè ja va admetent que se li va donant a conèixer que realment hi haurà coses que haurà de modificar, augmenta aquesta sensació de vulnerabilitat. Clar, com sempre, si ens fiquem a dintre, al final la biologia sempre té el seu punt, què li està passant en aquest cervell? Clar, aquest cervell li estan arribant notícies de canvi, notícies d'alerta. Ja sabem que l'alerta, al final, qui la provoca és l'adrenalina, no? I aquí tenim aquests dos components. La baixada anímica de lo que suposa la por d'haver tingut l'infart, d'haver sobreviscut, evidentment, però que llavors també hi ha l'indicatiu de la possibilitat de que això torni a passar, manté un estat d'ànim baix, o sigui, aquella serotonina s'està gastant molt per poder mantenir l'estat anímic, per tant, si s'està gastant molt, va baixant, això biològicament, i com hem dit moltes vegades, té el criteri de la sintomatologia depressiva, i aquesta baixada de serotonina fa augmentar l'adrenalina, perquè, com hem dit moltes vegades, estan en equilibris contraris. I aquest augment de l'adrenalina, que és l'ansietat, recordem també que l'ansietat té una part biològica també, no? L'ansietat té aquesta part biològica i aquesta adrenalina té també una conseqüència amb la seva activitat perifèrica, no només dintre del sistema nerviós. Una d'elles és la vasoconstricció, és a dir, les artèries, quan hi ha un excés d'adrenalina, tenen tendència a constrenyir-se. Per tant, augmenta la tensió arterial, o sigui, la sang va a més pressió perquè les artèries estan més contracturades, no? Ja sabem que l'augment de la tensió arterial no li és gens bo al cor, perquè no. El cor ha de fer més esforç per bombejar la sang. Aquest és una causa biològica per la qual és molt important tractar la depressió postinfart, perquè d'alguna manera també alleugerem el cor, no només de la qüestió emotiva general i del sistema nerviós, sinó purament també física, el suavitzar-li, el facilitar-li el pas d'aquesta sang, o sigui, el seu bombeig.
0: Que això, justament, o sigui, la pressió, la pressió alta influeix molt, pressió alta i altres patologies com pot ser el colesterol alt, tot això, vull dir, influeix molt i a més podrien que van unides.
2: Clar, és això, és una situació circular,
0: sí.
2: No? És a dir, que tot el que ja li estan comunicant que haurà de modificar, menjar sense sal, clar, tot això són canvis a la vida de la persona que ja d'entrada li suposa una alerta de quin serà la seva qualitat de vida, diguem, no? Important una altra vegada, la capacitat adaptativa.
0: Clar.
2: Perquè al final ens adaptem.
0: I de cuidat. De cuidat i tenir en compte totes les recomanacions que, típiques, no fumar, tot el que hi ha darrere.
2: Vol dir que l'espai
0: vital... I moltes vegades no és que siguin persones fumadores, és el que estem dient, el mateix estrès, no?
2: Sí, totalment. Clar, l'estrès mantingut ja també manté alt el cortisol. Tenim en compte que el cortisol és aquella hormona que fa disparar l'adrenalina. O sigui, al final, com sempre, el nostre organisme és una situació de desencadenant perquè tot està purament connectat, diguem, no? Clar, llavors, aquesta és la situació. Vull dir, quan nosaltres afrontem, parlàvem a nivell hospitalari, però a nivell de psiquiatria ambulatòria també ens ve la situació, diguem, no?
3: Clar.
2: És a dir, pacients que han superat l'infart. Moltes vegades, com dèiem, els equips de cardiologia són multisistèmics, i el qual també vol dir que ja hi ha aquestes connexions amb psiquiatria dintre de l'hospital, però moltes vegades també ens trobem amb pacients postinfart i que ens consulten a nivell ambulatori sobre el seu estat anímic. I això comporta dues situacions, perquè, és clar, estem dient, perquè al final és el que és, un trastorn de tipus adaptatiu. És a dir, hi ha un quadre depressiu ansiós, com dèiem, per aquesta energia que l'organisme, que el sistema nerviós desgasta per poder assumir aquesta nova realitat, diguem, no? Això què vol dir? Que tenim dues vies de tractament. Una, la psicoterapèutica, no? És a dir, entregar estratègies adaptatives que es poden coalligar amb aquelles altres estratègies de preservació i també de prevenció, el que dèiem, no? Vull dir, el tema del menjar, el tema de les conductes habituals, com intentar evitar l'estrès dintre del possible, o sigui, alleugerir, com dèiem, el sistema nerviós i també directament el cor dels excessos que d'alguna manera han pogut portar com a detonants a l'infart, no? Uh-huh. A vegades també es requereix medicació. I com tantes vegades amb la nostra especialitat, la conjunció entre la part farmacològica, la part psiquiàtrica i la part psicològica és fonamental. No? Però què passa? Que amb la part farmacològica també hem d'anar al tanto, perquè no tots els antidepressius són aconsellables en una situació postinfart.
3: Postinfart, clar. Vull dir que aquest seria una altra situació. Perquè, o sigui, de fet, ja ha explicat ben bé el que seria la psiquiatria d'enllaç, no? Vull dir que queda. Sí. Els factors de risc emocional. Quins factors fan que una persona tingui més probabilitat de desenvolupar depressió després d'un infart? La personalitat, l'entorn, la por, aquesta por a la recaiguda, la dependència dels altres...
2: Tot. És a dir, com hem comentat moltes vegades, has dit alguna cosa primari que és fonamental, no? Que és el tema de la personalitat.
3: Uh-huh.
2: O sigui, la qüestió seria, tothom que ha tingut un infart desenvolupa una depressió postinfart? No. Hi ha factors que ho poden afavorir, no? El primer que hem de tenir present, sí, és la personalitat, no? Recordem que la personalitat s'aguanta en dues columnes, el temperament i el caràcter, no? I el temperament és biològic. Això què vol dir? Que hem dit altres vegades també que quan som fetus, els cromosomes ja ordenen en el sistema nerviós que s'està formant amb quina quantitat d'adrenalina, serotonina, dopamina, etc., anirem funcionant durant tota la vida.
3: Això ja hi ha des del moment que estan a la panxa de la mare.
2: Això és imposició genètica.
3: Sí, sí, sí.
2: Què vol dir? Que això no canvia. Nosaltres no canviem, naixem i som com som, no? Però aprenem. Aquí ve l'altra part de la personalitat.
3: La diferència, no?
2: Sí, que és el caràcter. O sigui, el caràcter, assumint el temperament que tenim, el caràcter és l'aprenentatge.
3: És fort, exacte. I a més es pot...
2: Sí, perquè nosaltres és adquirit el caràcter, o sigui, anem aprenent en funció de lo que ens va passant. Evidentment, i això és, ja seria...
3: L'inconscient a vegades fa de les seves, i és el que diu, el caràcter
2: clar.
3: És el caràcter.
2: Exactament.
3: Tot i que a vegades també aquest aprenentatge, no?, fa que la persona...
2: Sí.
3: Controli.
2: I l'aprenentatge té una part prèvia fonamental, que és l'autoconeixement i l'autoacceptació. O sigui, jo sé com sóc i m'accepto. I com que m'accepto, sé que hi ha coses que no podré canviar, perquè és temperamental, és biològic, però sí que puc modificar. De fet, en aquesta part és on, d'una manera més preeminent, treballen els psicòlegs, diguem, no?
3: Uh-huh.
2: És donar estratègies de modificació, no de canvi, de modificació d'aquest temperament, no? Per millorar la qualitat de vida.
3: Clar.
2: Aquest seria un punt. I això justament és importantíssim, perquè, clar, del que es tracta amb el tema que estem tractant avui és justament millorar la qualitat de vida. És a dir, si la persona exerceix bé aquest factor adaptatiu, la persona pot recuperar una qualitat de vida. hem de tenir present que una de les primeres pors que hi ha en un pacient postinfartat, com dèiem, és el sentir-se més vulnerable. És a dir, això pot tornar a passar, però això és una anticipació. O sigui, la por a que passi alguna cosa, em refereixo a la recaiguda, que encara no ha passat, que no,
0: i no
2: té
0: per què passar.
2: Exacte. Però el sistema nerviós moltes vegades ja actua com si allò, és l'alerta, no? I actua com si allò estigués passant.
0: O sigui, com jo ja estic predestinat a tenir, a que em passi de nou el mateix.
2: Correcte.
0: Aquesta por. No?
2: Exacte. Però com que no ha passat, tampoc pots fer res per arreglar-ho. Llavors què queda? L'alerta.
0: Clar.
2: I l'alerta què és? Ansietat. I a dins del sistema nerviós, aquesta ansietat què és? Augment de l'adrenalina.
0: Clar.
2: I l'adrenalina, factor de risc. Per tant, del que es tracta és de moldejar aquest sistema nerviós perquè realment rebaixem els nivells d'anticipació i això permeti que la persona tingui amb la seva immediatesa el fet de que se'n vagi donant compte, primer perquè se li explica i segona perquè ho viu, estratègies psicològiques, de que realment això no té per què tornar a passar.
0: Uh-huh.
2: Aquest és l'objectiu terapèutic, és aquest.
0: Uh-huh. I quins símptomes sovint passen desapercebut? És a dir, quines senyals ens indiquen que una persona no només s'està recuperant físicament, sinó que emocionalment s'està caient, no? O sigui, no només, no s'està, sinó que cau. Què haurien de vigilar familiars o les persones familiars i amistats o professionals, evidentment?
2: Sí, totalment. Aviam, són aquells canvis de conducta. És a dir, normalment nosaltres tenim una consciència, no? un criteri per coneixement de les persones amb les quals convivim, diguem, no? I què vol dir? Pues reconeixem amb ells maneres de fer. Quan aquestes maneres de fer varien, la persona es mostra més entristida, amb una molt baixa capacitat de poder assumir situacions innovadores, moltes vegades la persona podia ser emprenedora, etc. Tot això va decaient, no té els mateixos interessos que tenia vitals, que tenia abans, viscuts a més amb una sensació d'autèntica tristesa, la por, moltes vegades verbalitzada, de que per por també que això torni a passar, deixa de fer coses que ben adaptades, treball psicològic, són inclús necessàries de que les faci, no? O sigui, tot aquest punt, a més de la simptomatologia més evident, no? Plor fàcil, irritabilitat, és molt freqüent, irritabilitat, la persona no està d'acord amb el que està passant, i de fet hem de tenir present també que com qualsevol trastorn adaptatiu, factor adaptatiu, les tres fases que les hem d'identificar sempre són les que amb molta prevalença veiem en el pacient, no? Estat de tipus depressiu, tristor, irritabilitat, mal humor, per què ha tingut que passar això, i llavors la fase adaptativa, és a dir, que la persona se n'adona de que realment pot tirar endavant adaptant-se a la situació. La trampa de les situacions adaptatives és que aquestes tres etapes no van seguides, van barrejades. Clar, llavors, és aquell punt que a vegades pots veure la persona com animada i, escolta, me n'en sortiré, tiraré endavant, i l'endemà està fatal, està trist, està o irritable, no se li pot dir res. És a dir, aquestes tres fases, quan està passant, poden ser molt inquietants, però vol dir que està fent bé el trastorn adaptatiu, perquè pel trastorn adaptatiu s'hi ha de passar per poder-lo resoldre. Uh-huh. El que passa que amb aquest pas és quan és important el suport. Suport psicològic i, com dèiem també, moltes vegades farmacològic. Amb la farmacologia hem de tenir present el que dèiem dels medicaments i els antidepressius, els inhibidors de la recaptació de serotonina, no? És un tipus d'antidepressiu molt freqüent, n'hi ha molts, però, per exemple, n'hi ha un, la sertralina, que actua també com un regulador, no és la seva funció, però té una tendència a regular la tensió arterial. Doncs aquest, per exemple, seria un antidepressiu, pot haver-hi d'altres, però aquest seria un antidepressiu d'elecció, en el cas que fes falta per tot aquest procés adaptatiu un suport també farmacològic.
0: Mm-hmm. Passem ara al paper de les famílies i els cuidadors. Mm. Com pot acompanyar la família sense que hagi de sobreprotegir, perquè a vegades també una cosa és passar-se, no? I fer pensar a la persona com que diu, ostres, és que
3: soc totalment dependent de tu, no? Vull dir que és aquesta sobreprotecció que a vegades tampoc fa bé, però sí que té un paper important. Què és útil i què no és? Com es pot evitar que el cuidador també s'esgoti emocionalment?
2: Clar, aviam, i després tindràs una entrevista psicològica importantíssima al paper del cuidador.
3: Gairebé
2: no?
3: A continuació.
2: Pues això és...
3: Clar, és a vegades aquest paper que es pot, que pot anar junts, vull dir, lligats, no?, aquests vincles en el que professionals, no?, podríem dir, primer un terapeuta que toqui la temàtica emocional, el psicòleg o psicòloga i el psiquiatre. Tots van units.
2: De fet, és que, com sempre hem parlat, el tractament adequat ha de ser pràcticament sempre conjunt entre psiquiatre i psicòleg. I amb alguns, i amb algunes patologies encara amb més intensitat. No? Aviam, el primer, com sempre, si el pacient ho admet, és important que la família i la part terapèutica vagin conjunts. És a dir, que la família rebi també informació de com tractar en el pacient per part del professional. És molt important escoltar, vull dir, el pacient que té por necessita expressar, poder manifestar aquesta por, perquè si no, el sistema nerviós té dos feines, la que està patint i després, a més que no es noti. Per tant, anem carregant tensió, i això justament és el que hem d'anar evitant. Incorporar amb les situacions, diguem, terapèutiques prescrites, no?, adaptatives, al pacient amb l'activitat familiar. Com deies molt bé, no sobreprotegir-lo tampoc. És a dir, que probablement la família també haurà de modificar el seu sistema de vida perquè tot el conjunt familiar vagi tinguent la seva activitat com havia tingut abans, però adaptada a una realitat. No? És a dir, que quan el pacient se n'adona de que sí que ha de modificar, però que no ha de canviar, que ha de modificar, això ajuda moltíssim, perquè al final ens estem constantment adaptant, i moltes vegades no ens n'adonem, a les diferents etapes de la vida. Mm-hmm. Aquesta és una d'elles.
3: Mm-hmm. I, a veure, la reconstrucció de la vida. Després d'un infart, moltes persones viuen amb aquesta sensació de, com ja estem parlant, no?, de tot pot acabar en qualsevol moment. Com es treballa justament aquesta por i com es reconstrueix la confiança amb el propi cos?
2: Clar, s'ha de tenir en compte que una persona que ha tingut un infart anirà fent els seus seguiments amb el seu cardiòleg.
3: Sí, sí, aquesta això, part. Clar, la part emocional, podríem dir.
2: Clar, no, però és que va molt unit. Ja hem comentat que molts centres hospitalaris tenen unitats multidisciplinàries. És a dir, que aquest control post-infart cardiològic moltes vegades ja inclou també visites psicològiques i psiquiàtriques.
3: I psiquiàtriques, que ja... a partir d'ahir, quan està a casa, igualment aquest control... Doncs mensual, bimensual, semestral, és igual i és igualment.
2: Exactament.
3: I conforme es veu la evolució també de la persona davant aquesta por.
2: Clar, i reivindicant el tema de la psiquiatria d'enllaç, és molt important que també hi hagi contacte entre el psiquiatre, el psicòleg i el cardiòleg. Mm-hmm. Perquè al final anem tots junts. És molt important també com el cardiòleg informa en el pacient de totes aquestes variables que ha de incloure dintre la seva vida. No? És a dir, que la comunicació, el com es comuniquen les coses, també és important. I és matèria també de la psiquiatria d'enllaç, com havíem dit en algun programa, no només el tractament del pacient, sinó el com els altres professionals informen el pacient i moltes vegades també la cura dels altres professionals. És a dir, el psiquiatre d'enllaç, sobretot a l'hospitalari, té també cura de l'equip, perquè els equips també es desgasten. Mm. I és molt interessant el tema de la psiquiatria d'enllaç.
3: Doncs mira, com ja ens queda poquet minuts i sempre ens agrada tenir una part cultura, en temes de cinema, hi ha una pel·lícula, crec, quan menys tu esperes,
2: sí,
3: amb Jack Nicholson i la Diane Keaton, sí, que de fet aquí el protagonista, el Jack Nicholson, a més, com sempre, bueno, dos actorassos, vull dir, tant ell com ella, però ell toca aquesta temàtica, passa per un infart i bé, tot el, sí, justament, sí. És que va molt amb tot el que ha, el que ha explicat.
2: Sí, sí, i després ja, que també és del Jack Nicholson, a propòsit de Smith.
3: També, també. També. Uf, sí.
2: Que és més ampli, és una persona que s'ha jubilat i això ja comporta, també serà motiu d'un programa.
3: Bueno, és acceptar la jubilació. No?
2: Exactament, i però li van passar moltes coses.
3: Però bé, li van passar tantes coses que aquí també va perdent. O sigui, no només és el factor del cor, no? Sí. Que també va perdent la...
2: Ah, exactament, bueno, o sigui, són les diferents coses, no? Diferents situacions. També té problemes familiars amb sí. la seva dona, etc. I al final això se li complica amb un problema també cardiovascular.
3: Sí.
2: És a dir, que en realitat els factors adaptatius van siguent constants, no? Sempre ens hem de quedar amb aquesta situació, amb aquest nom que és l'adaptabilitat. Dèiem que al final la salut física i psíquica, però la psíquica

0: per aquest territori tan fràgil i tan humà que és la ment. Doncs ens retrobem divendres que ve.
1: Bon dia, Conxi, i a tots plegats.
0: I ara fem una pausa per deixar pas a les notícies. De seguida tornem a la segona hora del programa.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes. El divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda segueix en directe una de les nits més especials de l'esport a Caldes de Montbui. Desena nit de l'esport, un acte per reconèixer i premiar els esportistes, els clubs i les entitats que fomenten l'esport a Caldes. Esportistes, reptes, clubs i emocions al voltant del món de l'esport. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, viu la nit de l'esport a través de Ràdio Caldes, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge estarem en el debut del sènior masculí del Club Natació Caldes Bàsquet a 5:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
4: I ara, després d'aquestes notícies i aquestes falques, que també són imprescindibles, perquè són com, igual que si fossin notícies, doncs continuem. I a més, després d'aquest viatge per l'interior de la ment o navegant per la ment, continuem ara parlant de la ment. Tot i que primer diré doncs, que ara entrem l'hora del cafè, la segona hora de 11 a 12, i que avui està dividida, de fet cada setmana estaré dividida en dues seccions. En aquesta primera hora, tal i com hem avançat, doncs, serà tenint en compte de nou la ment, escoltar la ment. I aquesta temàtica, si abans era el doctor Sorriba, psiquiatra, doncs ara aquí tenim una psicòloga de referència, Carolina Chaparro. Hola. Benvinguda. Hola. Què tal?
5: Molt bé.
4: Doncs mira, la setmana passada va ser aquesta entrevista d'introducció, sí. De fet, per avui, doncs que comencem amb aquesta secció d'escoltar la ment. Així, amb 5 cèntims del que representa, el que és escoltar la ment. Res, una mica de definició.
5: Bueno, aquest nom m'agrada molt, més que res, perquè jo crec que és molt important entendre què és la ment, no? I no podem entendre algo que no, el que no li prestem atenció, no? Llavors, el fet d'escoltar, no? Escoltar els pensaments, escoltar el nostre cos, escoltar una mica, escoltar, sentir, no? Aquestes emocions farà que puguem escoltar la nostra ment, no? De vegades vivim en una societat tan desconnectada de nosaltres mateixos que aquests petits moments, no? En aquest cas mitja hora, per escoltar els nostres pensaments, la manera que tenim d'afrontar diferents situacions, doncs això jo crec que és molt important, no? Llavors aquesta és la meva intenció una mica, no? El poder tenir, encara que sigui mitja horeta, per escoltar els nostres pensaments, i això vol dir escoltar la nostra ment.
4: I donar unes pautes precisament.
5: Exacte, precisament.
4: Per dur-les a terme.
5: Clar, no només escoltar-la, sinó saber tractar-la, no?
4: Exacte.
5: Perquè de vegades no tenim molts problemes en escoltar els nostres pensaments, no? Perquè de vegades són tan intrusius, tan intensos, no? Però sí que tenim problemes per poder portar una mica aquests pensaments, no? A veure quins ens fan bé, quins no, no? Quins són reals, quins no, no? Llavors aquí també el que intentaré és en cada temàtica, no? Que porti, doncs donar una mica aquestes guies, no? Per saber escoltar els pensaments i poder fer alguna cosa amb ells, que no estiguin allà volant en l'estratosfera.
4: Clar, doncs passem una mica justament avui la temàtica que tu portes és molt important justament. A veure, primer ens anem que el dia 21, el passat dia, sí. 21 de setembre s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Alzheimer. Uh-huh. És una diada, no? O una jornada justament per visibilitzar aquesta malaltia que podríem dir que totes les malalties són dolentes, uh-huh. Però aquesta justament que és quan deixem de ser qui som.
5: Exacte.
4: És tan important. Però no només aquí es tracta del que és la malaltia, sinó de les persones, perquè com ho veiem, una persona amb Alzheimer doncs queda totalment fora del seu lloc, diguem, oblida tot. Uh-huh. I necessita doncs estar cuidada constantment.
5: Exacte, no? Perd aquesta independència, no?
4: Exacte.
5: I, i llavors ha de tenir sempre alguna persona, no, al voltant. Llavors,
4: aquí parlarem
5: avui parlarem
4: del cuidador, amb la importància del que és el cuidador, no?
5: Exacte.
4: La importància de cuidar, de cuidar-se.
5: Exacte.
4: Qui cuida, no? Que és el cuidador.
5: Sí, que de vegades ens oblidem d'aquesta part que és tan important, no? Jo crec que és molt important, tenim tantes responsabilitats en el dia a dia, no? I a més ens exigim, sobreexigim molt, no? A l'hora de cuidar algú, sobretot perquè és una persona estimada, no? Doncs el que dèiem abans, potser és la teva parella, potser és el teu pare, potser és el teu fill, no? Llavors el que vols és que estigui el més ben cuidat possible, no? Llavors tenim una rutina del dia a dia, doncs hem d'anar a treballar o hem de fer altres coses que també suposen molt esforç, ni a més ens sobreexigim volent cuidar d'aquesta persona, no? Doncs amb bona cara, amb bon humor, no? Amb tota la dolçor possible, i de vegades això és molt complicat, no? Perquè primer perquè estem molt cansats, no? Del nostre dia a dia, i segon perquè hi ha situacions molt exigents, no? Ara que parlàvem de l'Alzheimer, hi ha Alzheimers que són molt complicats, no? Perquè has de gestionar la persona, has de gestionar el seu estat anímic, has de gestionar la seva medicació, o sigui, tot això és una sobrecàrrega mental, no? Ja no només del teu dia a dia, sinó a més d'una altra persona, no? Llavors ens sobreexigim en que això sigui d'una manera sempre com molt feliç o molt bona, no? I això ens crema moltes vegades per dintre, no? I ens costa molt d'acceptar que aquesta situació no ens agrada, no ens va bé, ens deixa en un estat anímic molt baix, no? Llavors, una mica és poder entendre aquestes situacions i veure què podem fer amb això, no? Jo crec que una de les coses principals és que jo suposo que cadascú tindrà, no, els seus exemples, no? Però dels que jo veig a sessió, doncs moltes vegades són persones que han de cuidar fills perquè tenen molts fills o perquè tenen algun fill amb algun tipus de característica especial, no?
4: Com per exemple autisme.
5: Exacte.
4: o altres tipus de patologies, pues, que has d'anar, vull dir, que necessites cuidar d'aquesta, en aquest cas, no? Del fill. Però t'imagina't que passa també amb els pares.
5: Clar.
4: Que els pares, en aquest cas, si és una persona jove, pues, els pares pot, un dels pares, o en el cas sobretot que queda només un dels progenitors, per exemple, o el pare, la mare, i imagina't a més que és aquesta persona és fill o filla única.
5: Clar, no.
4: I ha de cuidar,
5: tema, sí,
4: o sigui, tens a casa per una banda, i parlem més de les mares, no?
5: En aquest cas, perquè a vegades aquest rol és més femení,
4: toca,
5: no?
4: Més. Doncs imagina't que a casa ja tens una persona a qui cuidar. Uh-huh. O a fer el seguiment, no?
5: Exacte.
4: I a més toca més al teu pare o la teva mare.
5: Clar. Aquesta part és de les més complicades, no? Perquè és això, depèn de qui has de cuidar també, no? Abans quan deies, no? Un fill, per exemple, amb un trastorn d'autisme, no? Si és un trastorn d'autisme amb una sintomatologia més greu, doncs és molt complicat, o sigui, no és tenir només a una persona entretinguda i que estem, no? Sinó has de gestionar tot això. Llavors això et genera molt desgast a nivell anímic, no? Jo crec que...
4: Jo t'he dit aquesta, però és que n'hi ha moltes.
5: No, hi ha moltíssimes. Hi ha moltíssimes.
4: Necessita, o el teu fill o filla necessita una atenció total.
5: Exclusiva.
4: Mentre està a casa, perquè també és veritat que hi ha aquests espais de temps, tant en aquest camp també podrien dir els pares, no? Que poden estar en servei de dia o centres especials, no? Que
5: clar,
4: això també hi és.
5: Però pensa que aquí has dit algo que és molt interessant, Conchi, perquè de vegades existeixen, no? I està superbé que puguem fer servir tots aquests serveis, no? Però de vegades aquestes persones no ho poden viure com un descans, sinó perquè és el temps en el que treballen o en el que han de fer feina per casa. Exacte, no? O sigui, que no és ben bé un descans per la persona cuidadora, sinó que és com, bueno, o sigui, és aquell temps en el que puc fer jo una mica la meva vida, però no en el sentit de relaxació, sinó en el sentit més de les obligacions, no? Perquè si no he de combinar aquestes dues, no? Llavors, aquests exemples que són molt més propers, això que deies, els fills únics, pares que estan separats i algun dels pares no participa, no? O sigui, tot això
6: o ja no,
5: és
6: o un d'ells ja no hi és.
5: Exacte.
6: Sí, no hi és perquè és mort, vull dir que pensem que són persones grans i a vegades passa
5: això. Sí, però sobretot jo crec que és com molt important poder fer parar una mica, no? O sigui, ens fiquem tant en aquest rol, no?, de cuidar, d'ajudar, no?, de sentir-nos una mica com identificats amb aquesta situació. O ben bé perquè sempre ha sigut així, no? Jo sempre he cuidat del meu fill, o he vist com la meva mare cuidava de nosaltres, o, no? o el meu entorn, no? Sobretot en les dones, el meu entorn espera això de mi, no? Llavors el fet de que jo no ho faci genera uns sentiments de culpa molt, molt, molt grans, no? Llavors això és una cosa que s'ha de treballar a la teràpia, no? Primer hem d'examinar una mica quin rol tens a la teva vida, no? Perquè si, això també ho parlem molt amb les mares, no? Si el teu món de cop i volta es torna en el que l'únic rol que tens, no?, és el de mare, doncs la resta, no?, el de germana, el d'amiga, el de treballadora, queden totalment descuidats, no? Llavors això no és bo, no és bo ni en la part cuidadora, no és bo ni en la part de treballadora, no? Llavors sempre hem de saber una mica dividir, no?, aquests rols, i després a fer una mica aquesta feina, no?, a teràpia, de poder fer un dol, no?, perquè quan nosaltres ens dediquem exclusivament a una persona, hi ha moltes parts, per molt que intentem, no?, mantenir aquests rols, no?, els diferents rols, sempre canviarà, no? Llavors hem de fer aquest rol, no? Jo ho veig molt això amb les mares, no? Les mares han de fer un rol de... han de fer un dol, no?, de les amistats, per exemple, no? En el que potser ja no podran fer tantes coses amb les amistats com
6: no podràs anar o sortir amb elles, quedar-les a les amistats, amics o amigues, vull dir que no podràs fer aquestes reunions periòdiques, no podràs, que si t'agrada, pues, anar-te a un festival de literari o anar a veure una exposició, tantes coses que el fet de aquest rol, com tu dius, aquesta que te crees la persona mateixa, que la persona que està al teu càrrec consideres i que te necessita totes les hores del dia,
5: doncs,
6: perquè també pot venir que si ho fas podria venir la culpa, aquesta, a vegades, de sentir-te culpable.
5: Sí, és aquesta culpa que ve de dues bandes, no? Ve des del judici que tenim a nosaltres mateixos, no? Precisament el que et deia, de revisar una mica aquest rol, no?, en el que jo penso que jo hauria de cuidar, no?, exclusivament els meus fills, no? O les bones mares fan això, o les bones filles cuiden dels seus pares, no? Llavors són rols com molt tancats, molt, molt estrictes, i també de la societat, perquè potser de vegades a teràpia fent molta feina, no?, per una mica veure que tenim altres rols, però és la societat la que constantment és com, ostres, no?, quin tipus de mare ets que deixes els teus fills i surts per la nit,
6: això,
5: no?
6: Això tot te lo van dient, no? Bueno, aquestes maneres de dir, però que això passa molt a la societat o fins i tot a l'entorn familiar més proper, doncs jo te diria cosines, bé, vull dir que persones properes i que a lo millor es consideren que tenen aquesta obligació, elles, no?, se donen l'obligació de dir, home, com és que te'n vas avui al cinema o a veure una obra de teatre sabent que tens a la teva mare allà o aquí, que evidentment aquí la persona és quan ha de respondre, no? Uh-huh. I tal, perquè a veure, no està sola, jo ja he fet tot el possible perquè quedi cuidat, que ja has posat, pues, el que es diu a vegades cangús o el que sigui,
5: sí,
6: no?
5: Sí, totalment, no? I a més és això que dius tu d'aquesta culpa, sobretot trobo, no?, a consulta amb el tema dels pares, no?, en el que com la teva mare ha cuidat de tu i mira com la deixes, no?, o mira com el teu pare ha estat sempre per tu, no?, i tu te'n vas a no sé on, no?, o el vols deixar una residència, o, no?, i és com, ostres, aquest pas, no?, aquest pas de, per exemple, posar una persona en una residència perquè amb tot el dolor del cor, no?, però saps que estarà potser millor atesa, no?, llavors tota aquesta situació és un dol molt gran, no? Que de vegades no ens donem aquest permís de sentir-ho, no?
6: I per exemple, quan hi ha la persona que tu ara ho estàs dient, justament, o sigui, aquí quan l'estat d'Alzheimer és tan elevat, que la persona ja pràcticament està en un estat no ben bé vegetatiu, però quasi, no? Que si en cadira de rodes, que no respon a estímuls, que, en fi, vull dir, tot el que necessita, però la persona que el cuida, imagina que és la parella, pensa que no, que tot i que té tots els... o sigui, des de la part sanitària, té tots els... O sigui, el que diu, mira, la teva persona, la teva dona o el teu home pot, o sigui, firma o ràpidament fes d'això perquè estàs al número 1 per poder entrar a la residència, no? I però aquesta, el cuidador o la cuidadora es consideren, ostres, no puc fer això, jo no puc deixar a la meva parella a les 24 hores, ella ja està a les hores que allí d'està en el servei de dia, que es diu, no? I jo ja puc després dedicar-me a aquesta persona, o sigui, a la meva parella, la resta. No cal. Però pensem que ja estan pensant en persones grans, que la força de... Encara, imaginem que és un home i és la seva dona la que està passant això, però ell també ja comença a tenir una edat, no té tampoc la força que tenia anys enrere, que aquesta persona depèn totalment perquè, o sigui, l'has d'agafar, que si...
5: hi ha coses que per molt que vulgui són impossibles.
6: Però tot i així, no... Ell veu que les forces van baixant, les seves forces, però tot i així considera que no pot deixar.
5: Clar,
6: a veure, aquí és on entraria la part que al final això va desgastant totalment, deteriorant el cuidador, no?
5: Sí, jo crec que aquí el que s'hauria de treballar més a sessió, perquè d'alguna vegada he tingut persones amb aquest perfil, és aquesta, no? La que hem parlat tota l'estona, que és aquesta culpa per no estar, per no cuidar de la teva persona estimada, però aquí també moltes vegades entra el tema de l'ansietat, no? Aquesta sensació de control constant, no? En el que si jo a casa meva sí que sé que està menjant, a casa meva jo sí que sé què és el que li agrada, a casa meva, no? Llavors,
6: jo sé aquesta... que ella no caurà, jo sé, allà o ell, no? Jo sé que a tal hora va a dormir i queda dormida i tal,
5: exacte,
6: i totes les
5: però
6: hores...
5: Per això, no? És aquesta percepció i aquesta, o sigui, aquesta percepció de control, de voler tenir el control per estar tranquil, per estar segur, no? Llavors això també es pot treballar, no? En el poder delegar, en el poder confiar en la resta, no? Perquè moltes vegades aquest tipus de persones ja tenen un perfil en el que la seva vida en general ja és així, no? Llavors, jo crec que aquesta part és molt important de poder treballar, no? En el que les persones a teràpia, les persones cuidadores a teràpia aprenen a sentir, perquè de vegades no es permeten sentir determinades situacions, es permeten pensar, és que estic cansat, és que estic cansada, és que no vull això, és que, no? Moltes vegades inclús hi ha persones que refereixen, ostres, és que si es mor, no, pues jo estaré tranquil·la, no? Perquè sabré que està bé, que ja no està patint, i jo també estaré tranquil·la, no? Perquè podré tenir temps, no? Llavors, aquest tipus de pensaments no els poden expressar amb el seu voltant, perquè és com...
6: Perquè pensarien que és egoisme,
5: exacte,
6: no? Mira, estàs pensant
5: exacte,
6: en que...
5: No, és com... Jo crec que aquí has donat en el clau, no? O sigui, no es permeten ser egoistes amb si mateixos, no? Perquè és com que has de donar la vida, no? I per l'altra persona. Llavors, jo crec que en aquesta part, no? De consells cap a les persones cuidadores és que puguin fer una feina, no? No de tornar 100% a la vida que tenien abans, perquè això és impossible, però sí de trobar petits moments, no? En el que en lloc de potser llegir-me un llibre, doncs pugui llegir-me dues pàgines del llibre cada dia, en el que en lloc d'anar corrent, doncs pugui fer una mica d'anar caminant, no? de delegar, no? De, potser hi ha moltes persones al nostre voltant que s'estan oferint per ajudar-nos i per aquesta sensació o percepció de control, doncs diem que no, que ja ho fem nosaltres, no? I llavors hem d'acceptar, no?
6: Però aquesta vegades, ajuda del voltant. A vegades, Carolina, també pot donar-se un altre cas, que aquesta persona té fills, no?
5: Uh-huh.
6: I a vegades doncs, pot sorgir algun tema que ens diu i que se n'adona, pues pel que sigui, que necessita una ajuda i a lo millor doncs demana aquesta ajuda, una ajuda molt, molt puntual, que no és per sempre, o perquè diu, ostres, necessito uns dies de descans i voldria pues, anar, jo que sé, 2-3 dies a algun desbarjo, no? I demanar aquesta ajuda a la teva pròpia família més propera, uh-huh. fill o filla, i que et diguin, doncs, ostres, és que jo tinc la meva família, jo no puc de cuidar-me d'això.
5: Yeah.
6: Clar, això fa perquè tu confies, en aquest cas deixes aquesta persona tan teva, no? Uh-huh. Confies també en les altres persones que dius, clar, són molt propers i coneixen ben bé tot el, la, com funciona ella, no? I te diguin això, i això una altra vegada doncs, també afecta de manera emocional
5: a la
6: persona, no? Sí, al cuidador, sí. En aquest cas.
5: Sí, totalment, perquè llavors aquí es crea aquesta
6: idea...
5: És
6: que a més va com enfonsar-lo una mica més.
5: Sí, perquè al final, o sigui, serien aquestes dues parts, no? La part de doncs, no rebre, no? Aquesta ajuda per part d'aquella persona que estimes i que també estima aquella persona, i també el fet d'aquesta percepció de que llavors tot recau sobre mi, no? Llavors, jo en aquest tipus de situacions sempre els hi dic que el millor és fer una reunió familiar, no? I veure, és veritat, o sigui, de vegades no hi ha persones.
6: Podria ser fins i tot una reunió familiar.
5: Exacte.
6: Amb el professional.
5: A la pròpia consulta.
6: Exacte.
5: Exacte.
6: Perquè
5: no?
6: Aquesta seria més,
5: sí,
6: més completa.
5: Sí, perquè hi ha un mediador. Saps?
6: Ah,
5: de vegades aquestes reunions, si no hi ha un mediador, són com una mica difícils, no?
6: Però perquè... en canvi, si està, com és en el teu cas, imagina, no sé si t'has passat, si has passat per aquesta situació, doncs el fet de reunir, o sigui, davant una malaltia com aquesta, no? Però reunir a la família més propera, que són pares i fills.
5: Sí, o les persones que en principi haurien d'estar, no? En aquell moment al voltant, no? Llavors, és important també treballar amb el cuidador, que no totes les persones volen ser cuidadores, no? Això que dius, li dic al meu fill o a la meva filla, sisplau, cuida del papa, i em diuen que no, doncs, vale, doncs hi ha un moment en què hem d'acceptar que no totes les persones són cuidadores, no totes les persones saben o volen cuidar, però sí que és veritat que en una situació familiar hem de portar el que sí que vulguin o el que sí que sàpiguen fer, no? En aquest cas pot ser, vale, mare, doncs jo no cuidaré del pare, però puc portar-te a no sé on mentre una persona cuida del pare, no? O jo puc aportar diners, no? Perquè així doncs podem tenir una persona que cuidi del pare a X temps, no? O sigui, vale, tu no vols aportar o no pots aportar el teu temps, no? I la teva presència, bueno, doncs hem de buscar què sí que pots aportar. I potser no amb el pare, perquè de vegades hi ha relacions que són molt, molt dolentes, no? En el que potser hi ha hagut situacions de maltractament, no? I llavors són fills que no volen cuidar els pares, però sí que volen cuidar la mare. Llavors, vale, mare, jo et porto on tu em diguis, però jo amb el papa no vull ser, no? Llavors, aquestes situacions també es treballen, no? Per veure que no tota l'ajuda que necessitem ha de ser sempre com nosaltres volem, i hem d'intentar sempre generar aquesta mediació amb tota la família. Però de vegades ens posen una tessitura que mai s'ha fet això a la família, no? Llavors fer-ho de la primera vegada i en aquest context és molt difícil, no? Llavors aquestes teràpies més familiars també ajuden precisament a connectar entre tots.
6: A més, a vegades pot donar-se el cas de que com la persona, ja sabem que és el que és l'Alzheimer, no?
5: Uh-huh.
6: Deixes de ser tu, però és que a vegades fins i tot poden arribar a dir-te és que, en el cas de que és la mare, és que ella ja no és ella.
5: Uh-huh.
6: Per tant, és com si, bueno, ella ja no és ella i per tant, o ell ja no és ell, jo no em sento en l'obligació. Vull dir, és com si t'estan demanant a la persona que cuida, doncs si t'estan demanant que deixis a aquesta persona, a la teva, a la persona que està tota la vida amb tu en una residència, no?
5: Clar. Bueno, però aquí és tan important una altra cosa que s'ha de treballar molt, no? I sobretot perquè costa molt, que són els límits, no? Els límits de poder dir, vale, aquest és el teu pensament, això és el que tu penses, però jo tinc una altra manera de pensar, sí, llavors jo treballaré a partir d'aquesta manera de pensar, no? I, igual que els límits de dir, bueno, doncs acceptar també els límits dels altres, no? Quan diuen, no, jo no vull cuidar, per exemple, del pare, no? És, vale, ho accepto, però llavors també posaré els meus límits, vale? Si tu no fas això, hauràs de fer allò, no? Llavors aquesta part de treballar els límits és molt important, no? Llavors, així com una mica en resum, seria, quan som cuidadors hem de veure molt quin rol tenim, què significa aquest rol, no? Per què ens estem moltes vegades sobreexigint en aquest rol, quins referents tenim d'aquest rol, no? Moltes vegades són mares, àvies, pares, no? La societat en general, no? I després fer aquesta feina de límits, límits cap a un mateix i límit cap als altres.
6: I Carolina, imaginem que la persona, perquè es queda poquet temps, arriba en una situació límit, sí, perquè és com si consideres que tu no pots deixar de cuidar, no? Però ja arribes a una situació psicològica límit, no? Estratègies d'autocura, quines eines poden ajudar a recuperar l'equilibri de la persona? Vale. O com es pot cuidar sense perdre la persona, no?
5: Exacte.
6: I què funciona millor en el dia a dia?
5: Doncs una mica el que et deia abans, hem d'intentar recuperar totes aquestes coses que ens agraden, no? Doncs potser abans llegia un llibre, doncs encara que sigui llegir dues pàgines, si abans anava a fer gimnàsia 3 dies a la setmana, doncs potser encara que sigui mitja horeta en algun lloc, no? O sigui, fer aquest dol de, bueno, no puc fer tot el que m'agradaria, però puc fer una miqueta, no? I això és com, bueno, doncs per fer això no faig res, no? Però sí, perquè tot això ens carrega la bateria, no? I jo crec que algunes vegades la gent és com, no, ho he de donar tot per aquella persona, i és com, però és una mica amb el que volia tancar, no? És com aquesta metàfora de la mascareta de l'avió, no? En el que sempre et diuen, no? Quan tu vas a l'avió et diuen, primer, no? Si si tens un nen, has de posar-te tu primer la mascareta, doncs per després posar-se-la al nen, no? Quan de vegades és com, no, primer el nen, no? I és com, no, primer ho has de fer tu, perquè si tu no estàs bé, tu no li podràs posar la mascareta al nen, no? Llavors, si tu no estàs bé com a cuidador, no podràs cuidar de la persona, no podràs cuidar de la persona de la manera que a tu t'agradaria cuidar d'aquella persona, perquè no és lògic.
6: Però és que pot arribar fins i tot en un punt que el cuidador està passant, o sigui, ja no és una malaltia psicològica, sinó física. Pues imagina que has de passar per una intervenció quirúrgica, no molt greu, però tampoc és, perquè a poc també et va deteriorant, però imagina, pues, jo què sé, un genoll, o un turmell, vull dir, perquè per motius que siguin, doncs ja dic que el físic amb els anys se va deteriorant també, i els ossos és un dels problemes que afecta. Però fins i tot que et diguin que t'has de fer una intervenció quirúrgica,
5: sí,
6: i et negues perquè, clar,
5: exacte,
6: dius, no puc deixar-la sola.
5: Això passa molt. Sí,
6: I davant això, que seria l'última pregunta que jo et faria, aquí realment aquesta persona sí que necessita un professional perquè l'expliqui el perquè, que en aquest cas seria la teràpia, el personal teràpia, que seria, pues, el psicòleg o la psicòloga.
5: Sí,
6: no?
5: Sí, bueno, sí, més que res la primera.
6: Per aconsellar-la i perquè diguem, pensi en el mateix, de que, a veure, si tu no passes per aquesta intervenció, si tu no et cuides, això anirà més i encara no podràs cuidar aquesta persona de cap de les maneres.
5: Sí, sí, no, de vegades aquestes situacions tan límits són aquelles que són com la goteta que hi ha que fa vessar el got, no? Llavors aquí la persona comença a prendre consciència de tot això, no? Però, bueno, si la persona ha arribat a aquesta situació que expliques tu, és perquè hi ha molta feina per fer. Molta, perquè hi ha una deixadesa personal molt gran.
6: Per tant, és molt necessari que aquesta persona vagi a buscar el professional.
5: O sigui, totes les persones que tenen aquesta sobreexigència a nivell de cuidador, és molt important que sempre puguin tenir un assessorament psicològic, més que res per això, per no perdre's en aquest rol i deixar de banda el que realment són com a persones.
6: Molt bé. Doncs, Carolina, super intensa, tot i que sigui mitja horeta,
5: sí, sí.
6: Però molt, molt, molt, molt intensa aquesta conversa amb tu, i a més tocant temes com és en aquest cas, no? El qui cuida davant l'Alzheimer o davant una malaltia semblant.
5: Sí, o
6: davant
5: alguna situació en la que has d'estar, no? A 100% per una altra persona.
6: Per una altra persona, no? Que si no et cuides, doncs encara podràs cuidar-la menys. Doncs moltes gràcies per aquesta mirada humana i tan necessària, i gràcies per recordar-nos que cuidar també vol dir cuidar-se. Ens retrobem divendres que ve.
5: Moltes gràcies.
6: Vinga.
5: Adéu.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara, doncs, continuem en aquesta segona part, d'aquesta segona hora, l'hora del cafè, i doncs, fem ara una mirada que combina cultura, història, cos i societat. És moment de bellesa 360 graus amb Joan Monner. Joan, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Conxi, què tal?
1: Què tal?
2: Molt bé, aquí una setmana més, encantadíssim.
1: Molt bé, doncs això va molt bé. Sobretot perquè del que parlem és per sentir-nos... Si abans hem parlat fins ara, des d'aquesta primera hora del matí, des de les 9 fins ara, ha estat la ment la protagonista, ara la ment forma part del cos, però totalment. Ara és més el cos totalment. Bellesa.
2: La bellesa, que va connectats, però
1: sí. Sí. I a més, aquesta bellesa 360 graus que tu, en la que tu participes, que entra la bellesa física, però també la de dins, és a dir, acompanyada sempre de la salut. Doncs avui ens proposes un recorregut fascinant, eh? Primer, passejar per l'exposició del CCCB dedicada als cànons de bellesa al llarg de la història, no?
2: Sí.
1: Que ara ens l'explicaràs. Doncs també parlarem d'un altre fenomen que també s'està donant, les noies joves. Que, mira, veus, és una paraula que jo desconeixia. Sephora Kids.
2: La Sephora Kids.
1: Sephora Kids, no? I a més d'altres qüestions que puguin sortir. Vinga, anem a passejar-nos per l'exposició d'aquesta exposició dels cànons de bellesa. Què explica aquesta exposició?
2: Doncs mira, és una exposició del CCCB que us vaig comentar la setmana passada i mira, jo ja he tingut l'oportunitat ja, vaig anar el diumenge, la tarda, com vam dir, que és gratuït, molt recomanable, la veritat.
1: Val la pena, no?
2: Val la pena.
1: La tarda de diumenge.
2: La tarda de diumenge.
1: Està lliure? Sí. Ostres.
2: És un molt bon moment, un diumenge que dius no sé què fer, doncs CCCB.
1: CCCB, que està al centre de Barcelona, allà diguem, entre el Raval, darrere del carrer. Quan si baixes a universitat, baixes una mica pel carrer Pelai,
2: i de seguida
1: ja tens per qualsevol carrer, t'endinses cap allà.
2: Està molt ben connectat.
1: Està molt ben connectat, cèntric i tal.
2: Sí, doncs aquesta exposició que estan fent ara fins al novembre, encara teniu, mes i mig, una coseta així, es diu El culte de bellesa. Explica una miqueta la història dels cànons de bellesa, que hi ha hagut en cada segle, en cada moment, però també els cànons que no han sigut acceptats, tipus cànons de bellesa de la comunitat gitana, per exemple, que hi ha un moment que ningú els hi feia cas d'alguna manera, elles com que es van posar en el món de l'espectacle i ja se'ls va començar a tractar com uns cànons de bellesa, una mica per espectacle, no per circ, però sí que una mica exòtic, no? També els nous cànons de bellesa que han sorgit avui en dia, tipus moviments d'acceptació de cos, de talles grans, de diferents tipus de pell i de color de pell també, que era algo que ha anat costant molt, no? Que durant molts anys només vèiem a la societat occidental pells blanques i cossos petits, i això ara ha anat canviant, però també et fan veure que molts segles abans el cànon de bellesa eren dones o homes grans amb la pell fosca, amb pèl, cosa que ha anat costant, no? Que ara mateix doncs sortís. També parla bastant dels problemes d'autoestima que tenim avui en dia a la nostra societat per aquests cànons de bellesa, que encara exclou una miqueta a moltes persones, no? Perquè sí que hi ha marques, hi ha publicitats, hi ha revistes que veiem aquests cossos inclusius, però encara costa moltíssim. O sigui, tu ves les revistes i sobretot televisió i la majoria són cossos que li diem normatius, no? El que entenem, cossos de talla estàndard, de pell estàndard, de pell blanca, bàsicament, i cis, heterogènia, o sigui, el que diem per el que hem vist en l'últim segle, d'alguna manera. I també parla molt de com la digitalització i el fer servir filtres i publicitat diferencia molt lo real, del cos real, de lo digital. I aquí és on volia entrar ja al següent tema, que és que moltes noies joves és el que veuen cada dia. Perquè ja la meva generació ja no és d'agafar revistes o veure televisió és ja directament anar al TikTok, a l'Instagram, i és el
1: primer xarxa.
2: A la xarxa, totalment.
1: Sí, però sobretot aquestes més.
2: Sí.
1: Del jovent és TikTok,
2: TikTok,
1: jo diria que és la més...
2: Sí, és la que, també la que més influència, perquè és com la més addictiva.
1: És com és ràpida, ràpida, segons i tal.
2: Vas passant vídeos.
1: Sí, sí,
2: vas
1: sí.
2: Passant vídeos.
1: Després una altra, que seria l'Instagram, tot i que ja dic que penso que entre el jovent, entre les persones ja més grans, queda, jo diria que se queda més en l'Instagram, i les que ja tenen més al principi, que van començar amb el Facebook. Però jo diria que el Facebook va quedant com una mica més
2: Facebook,
1: enrere.
2: Sí, sí, no? una miqueta. A l'Instagram és una miqueta el nou Facebook, realment, perquè són publicacions, hi ha vídeos, pots parlar amb gent, són històries. Després TikTok...
1: No, i entra, i entra també molta informació.
2: Sí.
1: Vull dir, és que l'Instagram, bueno, en el Facebook també hi és, però és que en l'Instagram te trobes gairebé tots els mitjans informatius que hi ha, de ràdio, de televisió, de mitjans de premsa escrita, però que són digital, tots fan servir
2: Instagram. Sí, ara mateix és l'auge de com ens comuniquem, i tothom, o quasi tothom, té Instagram o un telèfon mòbil que t'ho poden enviar i ho veus des del Google. O sigui, tothom d'alguna manera ha passat per Instagram. Doncs això, que hi ha molta digitalització i les noies veuen moltes cops, bueno, noies i nois joves veuen molt això. Què passa? Que molt del que veiem a les xarxes no és real. Això es sabia. Però està arribant un moment que està costant molt diferenciar cossos i persones reals de cossos i persones fets d'enviar, amb molts
1: filtres... És que una gran majoria que veus que hi ha alguns que millor que sigui així, no? Que veus que aquests, això s'ha fet en IA perquè és, tot i que sembli una persona... Però es nota bastant. Però el que ja no seria bo és que vegis la cara d'una persona coneguda amb un cos que t'han fet a la
2: per
1: a, dia, no?
2: Per aquest tema hi ha hagut bastant drama de... Ja, tipus en judicis i tal, per gent que posava cares.
1: Home, no? Imagina't a la Yoli, a la actrius, no? Tan importants.
2: Ah, sí. Al final s'ha creat bastant drama d'això, també. I al final, aquestes noies joves veuen a xarxes altres influencers que recomanen coses. Poden ser que siguin reals o no, però li estan recomanant coses que no són per la seva edat. I aquí entrem al que són les Sephora Kids.
1: Ah, però tot això es forma part també de l'exposició?
2: Sí.
1: O sigui, tot això ho veus a l'exposició. És a dir, les Sephora Kids, justament,
2: part,
1: és a partir d'aquí que tens aquesta informació, però que és una realitat també.
2: És una realitat. Sí, et fan veure com va passant tot el temps i com arribem al segle d'ara. Que una de les joguines com més venudes sempre han sigut les Barbies, les nines o les típiques nines com per maquillar, cosetes així, que des de molt petites se'ls dona d'alguna manera ja l'entrada al món cosmètic. Que si fos un cosmètic real, amb una intenció i amb una bona intenció, no passaria res. Però és que molts d'ells no tenen aquesta bona intenció d'alguna manera, i menys per l'edat que estan. No? I també et fan veure com a les xarxes han anat moldejant el que elles volen creure, el que elles volen ser, i no és algú real tampoc, perquè no els estan demanant algú real. I d'aquí apareixen les Sephora Kids. Sephora és una cadena de perfumeria que és multimarca.
1: Això ho coneixes molt.
2: Sí.
1: O sigui que no t'ha vingut de nou la paraula Sephora?
2: No.
1: I sona com una mica com grec?
2: Una miqueta, no sé d'on és, la marca, mira, aquí...
1: No, el fet de Sephora?
2: Sí.
1: No sé, em fa, però vull dir, tampoc és...
2: Potser tenen algun origen i tal, diria que és americana, però la cosa és que...
1: És possible.
2: És possible, sí, però ja està com tot el món, ja és una botiga que està a tot arreu, no?
1: Ah, és com una cadena.
2: És una cadena de perfumeries.
1: De botigues, de perfumeria, Sephora.
2: Sí, Sephora. I què va passar? Doncs que fa una miqueta menys d'un any, una coseta així... A xarxes es van donar compte, van començar a sortir treballadors del Sephora, aquesta cadena dient, escolta, que ens estan venint moltes noies preadolescents, 10, 11, 12 anys, una mica menys, a arrasar amb els productes, que venen i es pregunten pel tal producte, per tal coseta, per tal... Estan venint molt, què està passant? I es van començar com a investigar, no? I són com aquestes adolescents amb el primer contacte amb les xarxes socials, que el que fan és veure vídeos d'influencers recomanant productes i els van a buscar directe a botiga. I aquí entrem al que dèiem, què veiem a la xarxa realment, què és real i què no és real, què és publicitat d'una influencer i què no és publicitat. ara, per exemple, sí que s'ha de marcar com a publicitat a xarxes socials, no? Que és una com una dels, les noves normes del govern i tal, has de posar el hashtag, has de posar sempre publicitat, o si és contingut amb IA també l'has de posar, però perquè va haver un moment que no sabies quan t'estan recomanant un producte perquè realment funcionava o perquè els hi havien pagat. Uh-huh. I molts cops eren perquè els hi havien pagat. I les noies ho veuen... I
1: però jo diria que moltes publicitats d'aquestes que veiem, sí, imagina, en Facebook, i a vegades són grans supermercats, eh? Sí. I te diria, ai, mira, avui tinc aquestes perfums que no sé què, i te los posen pels
2: clar,
1: núvols.
2: Clar, clar.
1: Això és pagat. Per la sí, cadena sí, sí, o bueno, sí, per la... sí. Imagina't que ets Sephora o que imagina't que jo que sé que ets Mercadona, perquè també te lo trobes.
2: Clar.
1: Vull dir,
2: sí,
1: la part
2: sí.
1: de perfumeria
2: també fan anuncis i coses així. Sí, sí.
1: I això està pagat.
2: I això està pagat. O sigui, hi ha gent que sí que a xarxes diu, mira, m'ha ven molt bé un producte i l'ensenyo en general, però també trobes molta gent que els hi han pagat, els han enviat el producte i li diuen, mira, et pago tant per fer un vídeo de 30 segons dient aquestes cosites, aquestes coses que sabem que
1: això
2: funcionen.
1: Normalment ho fan aquestes centres, aquestes empreses, aquestes mm-hmm. cadenes o aquest supermercat a dones que tenen un... bueno, que són influencers, podríem
2: exacte.
1: Dir.
2: Que ja tenen com bastants seguidors.
1: I saben com ho han de fer.
2: Exacte.
1: Exacte, sí, i a sí, més sí. a més tenen molts seguidors.
2: Exacte, ja tenen una base de seguidors que saben que ho veuran i està estudiat això, o sigui, no és, mira, tu la primera que veig, t'ho envio o no. Has d'estudiar quin tipus de seguidors tens, quina edat tenen, el públic objectiu del producte i tal, l'influencer, i diuen, mira, tu, vols fer aquesta publi d'aquest producte? Doncs pues sí.
1: Te pago tant.
2: Exacte.
1: Ah, i sí, i tu imagina't aquesta persona una mica, de, bueno, una mica que no sabem quan és una mica. Perquè
2: una
1: no,
2: mica
1: no,
2: a vegades és bastant.
1: Sí,
2: a vegades és bastant.
1: Igual estàs més al dia, no?
2: Sí.
1: Que una, d'això, i de la mateixa empresa mm-hmm. ho va fent setmanalment, perquè setmanalment a lo millor si és perfumeria, si són colònies, mm-hmm. perfums o cremes, o jo què sé, el sí. que sigui, doncs això t'està, diguem, imagina, doncs és com una mensualitat, no?
2: Exacte, és una entrada constant.
1: Si setmana rere setmana t'està, sí. o qui diu, jo què sé, no sé com funciona, eh? Si és cada dia, si és setmanal, si és mensual, si és...
2: Potser
1: és igual.
2: Cada dia no, però sí que hi ha gent, per exemple, el Marc els diu, mira, un vídeo a la setmana o un vídeo al mes.
1: I a més això se va reproduint.
2: Exacte.
1: Com això és de... Com ahir paguen,
2: exacte.
1: Suposo que paguen, quan tu pagues en l'Instagram mateix, mm-hmm. tu pagues el premium, és a dir, perquè com tot tens la part, si tu pagues per fer difusió,
2: sí.
1: l'algoritme aquest
2: et torna a sortir.
1: Fa que vagi sortint de manera continuada.
2: I paguis o no paguis, perquè al final busques un producte, l'has vist un cop, has vist el vídeo un cop, te l'has guardat, li has donat like
1: i ja t'està sortint.
2: Sí.
1: Això mira,
2: sí, sí.
1: també en productes de bellesa ja te surten cremes.
2: Sí.
1: Cremes o gels, d'aquests gels sí. que t'estan dient i te fan com tota una història.
2: Clar.
1: Aquí sí que, a més, creen la IA.
2: Sí.
1: No te posen a persones reals, creen els personatges mm-hmm. i t'expliquen la història. Jo és que el meu marit, o la parella que la deixa, la seva parella, i per una persona més jove i tal.
2: Aleshores,
1: clar, resulta que es casa la filla, són històries, eh? Si es casa la filla, ella està tota demacrada, diu, ara com he de fer, en pocs dies jo he d'estar a punt, com no estaré, que no sé què, i apareix l'amiga o la germana, diu... No, és que tu tens la pell apagada, és que estàs apagada. Hi ha aquesta crema
2: total.
1: Que t'està sortint i apa, i canvia totalment. Fins i tot en el dia del casament l'exparella se la mira que diu, ostres, que guapa que està, no? I la parella, que és molt més jove i tal, ven retocant-se el maquillatge.
2: Sí.
1: No sé si l'has vist això, no?
2: És que hi ha tants d'aquests fets
1: doncs,
2: amb mi.
1: I al final resulta que és com dient que si la parella estaria a tornar, i dice, però ara ja no. Ara jo ja estic forta i ja estic
2: està.
1: Contenta, no?
2: Clar.
1: Però tot és per vendre aquesta. I si has vist, tu t'has vist tota aquesta història, mm-hmm. després de manera continuada t'està sortint. A més,
2: sí.
1: és jo què sé, imagina que és un gel
2: sí.
1: perquè t'il·lumina la pell, mm-hmm. fas més jove,
2: sí.
1: tot plegat, doncs te posa i dice, va, per 30 euros o 40 euros, te regalen el segon.
2: Clar.
1: Tens el seu el primer, te regalen el segon. Com a persona que treballa en perfumeria, sí, això s'ha de... això pot ser un fraude?
2: A veure...
1: O sí, o no és un fraude, és a dir, tu compres això, t'arribarà, això no és un frau, però sí que pot ser un frau, que això després
2: que això no et faci
1: res, que
2: sigui
1: com jo una aigua.
2: Jo sempre us recomanaré que si podeu provar un producte abans de comprar-lo, millor. I sempre, si és millor en persona, que us atengui una persona real, a una perfumeria o a la farmàcia fins i tot. Moltes marques, molts productes, molts establiments tenen mostretes petites perquè ho fem servir i veure realment si val la pena o no ens val la pena, no? Perquè també és el que dèiem la setmana passada, hi ha coses que ens poden funcionar pel tipus de pell, pel que busquem, per tal, i hi ha coses que no ens poden funcionar o que no són per la nostra edat. I què passa amb els Sephora Kids? Que les noies anaven i ho agafaven.
1: Iapa.
2: I no s'ho miraven.
1: Ni mirar-se el contingut ni res. Iapa, posar-se.
2: I a posar-se. I què es posaven? Productes amb retinol, amb àcids molt forts, serums antienvelliment, serums de 60, 70, 80 euros, cremes de 50. Clar, tu veus una noia de 11 anys que diu, mama, avui aquestes tres cremes, i potser les tres cremes juntes...
1: O sigui, la Sephora, a més, són d'aquestes... són sí, nenes, són... no són adolescents, adolescents, és que avui dia les adolescents ja baixa, no?
2: Clar,
1: Però que amb una nena de 10, 11 anys
2: sí.
1: I les mares, les mares en aquest cas, ho compren? És a dir, se deixen portat per lo que li diu la nena?
2: Hi ha vegades que es diuen, ai, mira, pues, va, un regalet, li faig el regalet. Clar, què passa? Que són cremes que no són adients per la seva edat i que són cares. Realment.
1: No, és que imagina't que són cremes més bé per la mare, no per la filla.
2: Ah, exacte. Però com ho han vist a TikTok, ha sigut li han donat el primer mòbil, s'han fet el primer perfil d'Instagram, TikTok, i és el primer que han vist. Doncs pues ja ho han agafat i ja ho volen. I ja li diuen a la mare, vull això. I les mares les porten. Però són productes amb ingredients que no els hi van gens bé a preadolescents.
1: Home, i tant.
2: I doncs aquests productes...
1: Però aquí podrien entrar, que podria ser en aquest cas la mare, més culpable que la filla, perquè a veure, el fet de que es posi farruca, jo vull, a veure, pues no, ja està.
2: Ja se
1: li passarà, no?
2: Per això hem de ser conscients, que ara us explicaré també què podem fer amb aquestes noies jovenetes, preadolescents, que els hi podem donar realment, què podem fer a casa i quins productes podem buscar-los.
1: Imagina't que t'arriba, en aquest cas, perquè clar, és que, clar, imagina't que la nena té diners, disposa de diners i va directament a la perfumeria.
2: És que passava.
1: Ahí entra, entra.
2: Li donaven la paguita i venga directament. No?
1: I aquí quin seria el consell quan t'arriben a tu i diu, mira, jo vull això, això i això, i tu diràs, a veure, per què vols això?
2: Per què vols això? Primer de tot, tot el que siguin cremes, antienvelliment, retinol, vitamina C, àcid, res de res. Tot
1: nena,
2: això,
1: tu estàs començant la vida.
2: És que bàsicament és la base. Tot això...
1: Mira, si vols una miqueta, perquè t'ha sortit aquest granet.
2: Però és que això ho pots fer, un toquecito, una neteja, i és que ho tens. Al final, les pells preadolescents, sobretot, són pells en procés. No estan creades del tot. Els hi queda encara com crear l'última capa de protecció de pell. La pell, al final, té una capeta natural, com de greix, de suor, que és una capa natural que protegeix ja la pell. Hi ha gent que pues, la té més desenvolupada i la té tipus pell grassa, i hi ha gent que no i la té més seca. Però tots la tenim una miqueta. Què passa? Els preadolescents no la tenen formada, per tant és una pell molt més fina. Si tu a aquesta pell fina li comences a posar ingredients molt forts, li crearàs acné des de ben petita, que acné després tindrà, perquè tots hem sigut adolescents i tots ens surten granets. Però és que també pot com irritar, cremar la pell, perquè és que no tenen una barrera cutània.
1: I fer l'efecte contrari.
2: És que fa l'efecte contrari.
1: Tu imagina't que comença tan d'hora, clar,
2: sí.
1: Quan arribi a 20-25 anys, i aquesta pell més que jove està envellida.
2: Exacte.
1: Perquè...
2: Ja li has tret... És que l'has maltractat d'alguna manera.
1: Sí.
2: Al final li has tret capa que ja estava
1: tota,
2: bé.
1: Tota la llum que pot tenir la pell infantil.
2: Bueno, és que és el que passa. Li treus com... Pues això, la pell infantil, la pell jove, ja l'estàs tractant com una pell madura. L'estàs fent creure que ja és gran, que ja és una pell madura quan no ho és. Doncs la meva recomanació és processos i rutines super senzilles. Aigua, neteja, hidratació i crema solar. És que és l'únic que podem fer servir. Ens venen i ens diuen, mira, és que vull començar una rutina. Super bé. Doncs fem un gel netejador, tipus de... pues això, sense olis, tipus gel, que no sigui greixós, que faci una miqueta d'espuma i et rentes una mica la cara quan et fiquis a la dutxa o a la banyera. Punt. Pots anar a la teva farmàcia i et diran, mira, doncs per ser així petita tens aquesta que és neutra, és un gel neutre, que no sigui tampoc ni per pells greixoses, ni molt irritant i netejador, un gel normal. Com si vols fer servir el gel de la dutxa, és que són pells tan joves que és que no els hi passarà res.
1: Que va.
2: O sigui, sempre que sigui un gel pH neutre per tot tipus de pells, és que no els hi passarà res. És més difícil quan posem a desmaquillar amb olis, amb ceres, amb... No, perquè encara no ho necessita, encara
1: a
2: no
1: més,
2: es
1: posa. A més, tu també m'imagino que pots dir, has parlat amb la teva mare?
2: Clar.
1: Vull dir, ella pensa que jo t'estic aconsellant això, però doncs, mira, deixa't portar també pel consell sí. que et doni la teva... A veure, si la seva mare...
2: O que si estic a casa...
1: Se deixa portar.
2: Ah, mentre la mare no la deixi portar el cefre, agafar-se el primer que vegi de 100 euros, millor. Tia. Però a vegades què passa? També, després del netejador, tenim la hidratació. Vale? També hidratació lleugera, a base de gel, també de farmàcia, o fins i tot és que no fa ni falta hidratació. El que sí que es recomana molt és la protecció solar. Això ja sabem, ho recomanem
1: sempre. A tothom. I des de ben petit.
2: Exacte.
1: Vull dir, ja sabem que és des de zero...
2: Sí. Pues en aquest moment és molt bon moment com per introduir-los la crema solar. Sobretot...
1: A més, li dirà, és que aquesta pell, o sigui, a més de protegir, t'hidrata.
2: T'hidrata. És que la crema solar fa les dues coses. Perquè si no fos hidratant, no ens la podríem posar a la pell. O sigui que va perfecte. Sobretot quan anem a l'aire lliure amb els nens o tipus a l'estiu. A l'estiu, sí o sí. És més, hi ha marques que tenen línies específiques de cremes solars per nens. Per nens, el que diu preadolescents, fins a l'adolescència. Que tenen totes les cremes solars, tipus per l'estiu i tal. Però, per exemple, Roche és una marca així de farmàcia de cosmètica i tenen cremes facial de rostre SFP 50 per nens que estan testades per pediàtrics, que això no ho hem parlat gaire, però tots aquests productes han d'estar testats per pediatres perquè és que són per nens, vale? I ja després, si veiem una noia que posia més grandeta, 12-13 anys i vol afegir

0: alguna més, doncs podem fer una mascareta purificant d'arcilla verda, d'algues... Aquestes també van molt bé, perquè és el moment que comença la pell a crear més greixos i poden sortir granets, poden sortir... Això, doncs és un moment per introduir doncs, una mascareta. I ja està. Sobretot, no exfolia la pell perquè no la tenen del tot creada. O sigui, la meva rutina seria neteja, hidratació, si fa falta, crema solar, i si alguna, doncs mira, encara vol afegir alguna coseta més o... Doncs li fa una mica il·lusió una mascareta purificant i ja va bé.
1: I un últim consell que li diria, i sisplau, seria així molt ràpid, no et deixis portar mai pel que t'estan dient les xarxes socials.
0: Bàsicament, i que al final cuidar la pell en el moment no és anar tard. Mm-hmm. Cada persona, cada moment d'edat, cada té el seu moment i no ens hem d'avançar perquè no ens funcionarà. O sigui...
1: Molt bé, doncs Joan... Arribem al final d'avui, la setmana que ve més. Moltes gràcies per aquesta mirada tan completa, tan crítica i tan necessària sobre la bellesa i la salut. De veritat que avui ha estat crítica, però crítica constructiva.
0: Sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, clar.
1: Ens retrobem divendres vinent aquí, a Bellesa 360
0: Super.
1: Graus.
0: Moltíssimes gràcies, Conxi.
1: I ara, doncs, fem una pausa d'uns minuts, perquè venen de nou les notícies al butlletí informatiu de les 11. No marxeu, que després passarem a la tercera hora.
2: Ràdio Caldes, 107.8. El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara, doncs, després d'aquesta segona hora que ens ha ajudat a mirar-nos, a cuidar-nos i a entendre millor el món que habitem, entrem ja a la tercera hora del programa, i ara obrim uns minuts a aquest espai d'actualitat local, de proximitat i de tot allò que passa a casa nostra, però el respecte serà a través de l'esport, no? Per començar, en aquesta tercera hora, dedicarem uns minuts al dietari esportiu, un dietari que ve de la mà del Joan Serral. Ell es porta, com cada divendres, el calendari, els partits o de tot plegat. Es diu així, dietari esportiu de cap de setmana. Partits, la cita, les competicions i tot allò que farà moure el nostre municipi durant aquests dies, que crec que aquest cap de setmana ve bastant farcit, Joan?
3: Sí,
1: molt bon dia.
3: Sí, hola, bon Joan. Dia. Encetem el segon programa pel que fa...
1: Així com la setmana passada la cosa era com bastant tranquil·la, aquesta ja hi ha moviment.
3: Sí, tot i així encara queden dos esports, dos equips que encara no entren en competició, encara fan partits amistosos. Fins a la setmana vinent no entren.
1: Però tot i així, entre, mira, unes falques que hem escoltat o falques i notícies d'aquí, com és la nit de l'esport, això per una banda, tenint en compte premiar als esportistes calderins, però després ja també hi ha partits importants, no?
3: En aquest voldria recordar que ja us has fet esment de la desena nit de l'esport, la menció especial que se li farà amb el traspassat Lluís Álvarez.
1: Ostres, sí, que professor de l'Escola Pia, no?
3: Professor i esportista que havia estat en futbol, natació, waterpolo, vull dir que potser la gent no ho coneix més per la façana d'ensenyament, no? D'haver estat mestre, no?
1: Però sí, però que a més era professor justament tocant aquestes temàtiques
3: de
1: l'esport.
3: D'educació física.
1: Doncs aquest és un bon començar, doncs, el fet precisament de esmentar aquest homenatge que se li fa.
3: Més que res perquè és, diguéssim, el més immediat que tenim.
1: Sí. Això forma part...
3: Avui aquesta tarda,
1: d'aquesta nit de l'esport, justament, aquest homenatge que se li fa. És una pena, no?, que sigui un homenatge perquè ja no hi és. Que a vegades passa, no?
3: Llavors tenim dos esports que encara estan en plan de començar, de preparar-se, com és el futsal masculí de primera categoria, que jugarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Bogrà. Jugarà

0: Serà el diumenge al mateix lloc, al pavelló de Bugarai. Aquest diumenge, a 3:15 del matí. Val? Ja en la tercera jornada de Lliga tenim el cadet preferent, que està imbatut, està en primer lloc, i jugarà contra el Joventut Les Corts abans que el femení de bàsquet, el diumenge a 3:15 a les Cremades. El bàsquet tant masculí com el femení juguen al pavelló de les Cremades. Val? I entraríem ja en el que és equips de competició, o sigui, lliga. La majoria, salvo el futbol, potser ho diem ja perquè és la, jugarà la segona jornada aquest dissabte concretament, o sigui, demà a les 4 de la tarda es desplacen a Figueres per jugar la segona jornada de Lliga. Recordar en cert, doncs, que la setmana passada van retransmetre el partit d'aquest equip del Caldes, que va jugar contra el Sant Cugat. I bueno, vull dir que no,
1: bueno, és aquesta secció que s'ha obert des d'aquí, d'estar en directe. Tu també hi eres allà?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que d'alguna manera també el segueixes.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, perquè havia fet futbol i havia,
1: bueno,
0: havia,
1: perquè havia és una persona que t'agrada.
0: I havia portat alguns equips de base també.
1: Qui? Per cert, jo és que estic molt desconnectada, qui va guanyar?
0: Bueno, Alcaldes es va fer pregar perquè no va arribar fins al minut, o sigui, passaven 4 minuts del temps reglamentari, o sigui que va ser un gol d'una sacada de cantonada i va rematar el Pedro Lino a gol.
1: I per tant, el Caldes
0: va sumar la primera jornada contra el Sant Cugat, que procedia d'un altre grup, o van canviar de grup la federació, i bueno, va ser un partit molt disputat, com es presumeix que seran tots els d'aquesta categoria.
1: Molt bé.
0: Ara, per exemple, com hem dit,
1: que se ho han de treballar, vamos.
0: Aquest dissabte ja són amb equips històrics, com Trou Figueres, Palamós, que això ja ho hem comentat.
1: Això, aquest cap de setmana juga al
0: Caldes a Figueres.
1: A Figueres. O sigui, en aquesta ocasió surt.
0: Sí, sí, sí. Sí, normalment
1: però
0: és partit a casa, partit a fora.
1: També és un bon equip, el Figueres?
0: Sí, sí, bueno, són històrics. El que passa que van ensopegar, la setmana passada el Figueres van ensopegar contra un equip precisament que havia pujat de segona categoria. Vull dir que, jo, com l'any passat, crec que els partits seran molt igualats, salvo un que hi va haver-hi aquesta setmana passada, que va guanyar el quart concretament, que també va pujar de categoria de segona a primera i es van posar per 5-0. Però normalment els altres partits van quedar 0-0, 1-0, empatats, 1-1, vull dir, és com l'any passat, que gairebé fins a l'última jornada no es decideix tant per dalt com per baix. Val?
1: Això quant a futbol. Passem, sí, a un altre.
0: Estem a l'espera encara del femení.
1: El futbol femení.
0: Com
1: està? Bueno,
0: L'any passat van jugar en una categoria que es podria dir amistosa, entraven dintre de la federació de futbol 7, però la consideraven amateur. Vull dir, no afectava a classificació, no, o sigui, jugaven com si fos partits amistosos, però bueno, amb àrbitres, vull dir, però bueno, era una categoria amateur que podien jugar, bueno,
1: sí,
0: vull dir no molt joves, però sí que podien.
1: Però ara podrien dir que ja estan formaran part de la lliga.
0: Suposo que entraran. A hores d'ara, aquesta setmana encara no constava partits quant a lliga. Val? Parlem del bàsquet,
1: sí,
0: del bàsquet masculí.
1: Vinga,
0: i bàsquet femení, que aquests ja començaran la lliga.
1: Aquest cap de setmana
0: aquest
1: també?
0: Aquest cap de setmana, sí, en diferents dies i hores. El masculí de primera categoria manté la categoria respecte a l'any passat, valgui la redundància, i juguen aquí el diumenge a 5:45 de la tarda contra el Sant Celoni. L'equip B, que està en inferior categoria, que en diuen la primera territorial, jugarà després, el diumenge a 7:45 de la tarda. Recordem que aquests partits de bàsquet són és el pavelló de les Cremades, contra el Llinars B. Val? Passem al femení, que estan, cal remarcar-ho, estrenant categoria. Van pujar la temporada passada tant en Lliga com després amb la, per destabilir el campió de la categoria, la van guanyar inclús també, i enceten la temporada jugant el dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Sant Jordi Blau de Rubí.
1: O sigui, fora, en aquesta ocasió juguen fora. O sigui, la setmana que ve jugaran aquí.
0: Se suposa, sí. Ja et dic que normalment tant un esport com l'altre és baix. El que no vol dir que alguna vegada hi han dos partits seguits a casa o dos partits seguits a fora. L'equip B està a segona territorial, de bàsquet femení parlem, i aquest sí que jugarà aquí a casa el diumenge a 12:45 del migdia, que aquest em sembla que és el que donarà, bueno, no, perdó, és el de la primera categoria masculina que es donarà per aquí, per Ràdio Caldes. El femení del Caldes B jugarà el diumenge a 12:45 contra el Badalonès, aquest aquí, parlem,
1: sí.
0: La segona territorial. Tornem a aquest cap en el pavelló, però ara canviem, anem al pavelló del Bugarai, perquè allà juguen el futsal masculí. Futsal masculí i femení. En aquest cas el masculí s'estrena mantenint la categoria de l'any passat de la tercera divisió nacional. Juguen a Barcelona a la pista del Montsant el dissabte a les 6 de la tarda, el Coronació Caldes Dribble Cars, que es diuen, bueno, ja hem comentat el partit amistós que hi ha de la Penya Verdaguer en quant a futbol sala masculí.
1: Pues, sí.
0: I l'hoquei, per acabar, la Lliga Catalana, a l'espera de començar l'hoquei Lliga el mes que ve, juguen a...
1: Sí, fins al mes que ve no comença la Lliga.
0: La Lliga, sí. La Federació
1: Però mentrestant, suposo que té amistats.
0: La Federació Catalana ha organitzat una competició amistosa,
1: per això dic que té aquests partits d'amistosos.
0: Sí, i nada menys juguen el primer en un grup, es van separat en diversos grups, i juguen el primer partit el dissabte a les 9 del vespre a la pista del Reus Deportiu.
1: També surten
0: que,
1: fora.
0: És un equip, important. Tenen de jugar contra el Calafell i contra el seu Maçanet, vull dir, equips també de l'Hockey Lliga. I, bueno, els que ja estan en competició, que començaran, són els d'equips, tant masculí com femení, de la Nacional Catalana, que tan brillant temporada van fer l'any passat, tant el masculí com el femení. Val? El de Nacional Catalana masculí juguen a la pista del Barberà, el Club Hockey Caldes Recamp Làser, el dissabte a 6:45 de la tarda, i el femení, també és a Nacional Catalana, a Voltregà, Club Hockey Caldes Recamp Làser, aquest el diumenge a les 8 de la tarda. Una mica tard, aquests.
1: Molt bé, jo crec que...
0: Això és el programa que ja tenim...
1: D'aquesta setmana.
0: Que tenim previst aquest cap de setmana.
1: Molt bé, doncs molt complet, Joan.
0: Sí.
1: Doncs ara la propera setmana més, vull dir, a veure que segurament doncs també vindrà farcit.
0: Sí, perquè ja et dic que ja hi haurà aquests dos equips i esports que aquesta setmana encara jugaven amistosos, i ja entraran en competició. Vull dir que, a més de continuar tots els que hem dit en Lliga, hi haurà aquests dos equips més.
1: Molt bé. Doncs, Joan, moltes gràcies, i la propera setmana, doncs, aquí t'esperem.
0: Aquesta setmana que ve més.
1: Clar.
2: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ara continuem fins a que passa un quart i dos minuts de les 11 i fins a les 10. Ara tindré fins a les 12. És que jo porto unes quantes hores aquí i a vegades m'oblido de quina hora estic. Però a veure, la persona que tinc al telèfon crec que ja em coneix i també sap el que és a vegades estar unes quantes hores en un mitjà com aquest, que és la ràdio. Susana Hernández, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Estem bé i m'agradaria molt tenir-te més aquí, més propera, però en fi, la vida, i sobretot la teva vida és la que és i no podem...
1: Sí, sí, a mi també m'agradaria estar a Caldes ara,
0: i no però... podem canviar-la, eh?
1: És complicat.
0: Bé, bueno, exactament, i més quan hi ha una distància. Però, però el que importa també és escoltar-te, sentir que, tot i que no estiguis present de manera física, però sí que ho estàs en la ment, en el cap.
1: I tant.
0: Doncs la Susana Hernández, escriptora, jo diria que jo te poso també com a activista literària per la quantitat de coses que fas literàriament parlant, i també, doncs, a més... comissària de certamen, d'un certamen com és el de Premià del Mar. Doncs, avui obrim aquesta conversa, jo prefereixo dir-li conversa, eh? Doncs que ens acompanyes, no?, durant aquests minuts fins a les 12, parlarem pues, en part de, o una miqueta, perquè ja hem parlat bastant, i jo crec que tu has parlat bastant ja de secrets ofegats.
1: Sí,
0: hem parlat
1: ja,
0: aquí,
1: ja fa un any,
0: hem parlat aquí, mira, és que jo tot just porta un any.
1: Tot just un any. Jo sé que sí que n'hem parlat, sí.
0: Sí, no, i has parlat molt, presentacions, totes les que hi ha hagut i poden haver-hi. A partir d'ara, jo penso que pel que fa a secrets ofegats, anirà baixant el tema de fer presentacions, és el que passa, no? Quan
1: home,
0: porta
1: sí,
0: ja un any
1: moment,
0: de bagatge.
1: En algun moment s'ha d'aturar això, sí, sí, depèn, a veure, encara queda alguna coseta sí. concreta, i hi haurà clubs de lectura i coses així.
0: Ah, hi està, però... és que ara venen més als clubs de lectura.
1: Clar, clar, ara hi haurà més clubs, però el que és el tema de presentacions, entrevistes, etc. Sí que tinc una entrevista, doncs, aviat, però en general ja no. O sigui, jo dono una mica per tancada. Ja l'altre dia ho comentava amb amics, que comentàvem això de les presentacions i tal. Vam començar això el 20 de setembre, la setmana, i jo la dono per tancada ja amb l'activitat que vaig fer el 28 d'agost a Cubelles. És a dir, que ja és un any i penso que ja és suficient. Després, evidentment, si... surten cosetes, doncs sempre es faran, no? Però el gruix de presentacions, diguem-ne, ja està, no, ja fins aquí.
0: Però sí que és veritat que és una obra, doncs, que dona molt, precisament, pues,
1: sí.
0: També, dona molt també, justament perquè ara faci un altre camí, com és el de doncs, que estigui present, que sigui protagonista de Club de Lectures, vull dir que una feina que tu acostumes a fer també. O sigui, per això dic que te portes un activisme bueno, d'aquests que dius tu, és que no para. A vegades diu...
1: Sí,
0: que...
1: bueno, que no pari, ja em va bé.
0: Ja està. Sí, és el que a vegades comporta fer l'ofici de l'escriptor, no?
1: Sí, clar.
0: L'ofici de l'escriptor no és aquesta, no només és escriure, que tant de bo pogués dir...
1: Tant de bo, però és complicat.
0: Puc viure de lo que escric, que bé, no? Però això sí que podem contar-lo sempre amb els dits de, no sé, si d'una mà o de les dues, no?
1: Sí, que com una i... Sí, sí.
0: Doncs aquest és el que... Perquè és escrius, tens moltes novel·les escrites, per això dic que aquí sí que ja tens una trajectòria. És professora de tallers literaris, de, en fi, vull dir que és una part important d'escriptura creativa. Condueixes club de lectura,
1: sí.
0: Evidentment, també si et toca presentar llibres, ja no teus, sinó els d'altres escriptors. És que aquí també hi ha com una, sobretot, com una amistat, és com dir com una família, no?
1: Sí,
0: i normalment entre uns i els altres pues, s'ha acabat un llibre i s'ha de presentar, doncs un dia te'l presenten a tu, un altre dia t'ho presentes i així va aquesta cadena, no? de total? De
1: sí, sí, evidentment, sí, en general hi ha molt bon rotllo i sense això, el món negrot és, bueno, és molt familiar, tot sobretot que... perquè ens trobem molt als festivals i llavors, clar, això fa, crea un altre vincle, no? Potser en altres gèneres no passa tant, la gent doncs presenta els seus llibres i ja està, però en la novel·la negra, com que tant en català com en castellà hi ha un munt de festivals, doncs et vas trobant, coneixes la família, coneixes la parella, vull dir, hi ha un altre vincle i per tant doncs és normal que quan tu demanes que te'l presenti, te'l presenten i quan te'l demanen a tu, doncs també ho presentes, no?
0: Clar, vull dir, és com aquesta, aquest lligam, aquest vincle que teniu i això fa doncs que... Que bé, que tot això va molt bé. Doncs ja dic que tema literari, tema de llibres, Secrets ofegats és l'última, però crec que tenies que aviat ha de sortir una altra novel·la que no és negra, que no és negra, però que ja t'havien donat un premi, no?
1: Sí, la de Toledo? No, però en principi no ha de sortir, no? Ah. Ja va sortir ja editada de l'Ajuntament de Toledo en el seu moment, ja va sortir... I no, en principi ara no hi ha res. En principi
0: bueno,
1: estic,
0: no trigaràs.
1: Estic tranquil·la ja, no almenys una temporadeta.
0: No trigaràs perquè ara estàs, formes part d'aquest segell que és el Penguin, Random House, no? I crec que fa, no sé si farà 2 dies, que es va celebrar, justament perquè crec que coincidia, bueno, aquesta setmana ja saps tu que estem en plena setmana del llibre en català, va començar, sí. De fet acabarà diumenge, no? Però crec que era, t'ho dic perquè vaig baixar dijous aquí i crec que el mateix dijous va ser quan veu fer aquest brindis, crec,
1: dimecres,
0: o dimecres, sí. El dia anterior.
1: Dimecres, sí, dimecres.
0: Sí, que va ser...
1: Dimarts o dimecres, no ho sé, dijous no va ser dimarts o dimecres, ara no ho tinc molt clar, però sí, fa un parell de dies, doncs sí, va ser el còctel de Penguin que celebra sempre, doncs, en el marc de la Setmana del Llibre,
0: sí,
1: en català.
0: Perquè sí, és això, em cridava l'atenció, no?, de veure, doncs, això que formes part de al formar part d'aquest... o sigui, d'aquest... no sé si dir-li o contracte, no? En aquest cas, perquè justament aquesta novel·la de Secrets ofegats està editada en Rosa dels Vents, tot i que Rosa dels Vents forma
1: no,
0: part
1: la campana,
0: del grup.
1: La campana.
0: Ai, perdona, la campana, però que forma part del grup. Clar, Rosa dels Vents també forma part del grup.
1: Eh? També forma part, sí. En català són la Magrana, la Rosa dels Vents i la Campana, sí.
0: Doncs forma part de Penguin, doncs, o de Penguin, i aleshores, doncs, és que no crec que triguis molt en que surti, o sigui,
1: bueno,
0: si hi ha aquest seient, no crec que surti gaire, no que triguis gaire en...
1: De moment vaig acabar coses perquè, francament, entre la promoció d'aquest any, la feina, m'ha sigut molt difícil escriure, i ara necessito un temps per acabar cosetes i després veurem què surt, on surt i com va tot, perquè aquest és una professió en la que mai saps com aniran les coses, vull dir, tu treballes i després ja es veus com va tot.
0: Mm-hmm. Susana, Secrets ofegats, de fet, com ja t'he dit, ha fet un any, no? Com ha estat aquest any de vida del llibre? Sí, bueno, per parlar
1: bé,
0: del recorregut.
1: Doncs intens. Intens, molt intens, amb molta feina, moltes presentacions, a voltar molt per Catalunya, cosa evidentment que agraeixo i que ha estat molt, molt, molt agradable. He tingut sorpreses molt maques a llocs on, doncs, on no havia presentat mai, m'he trobat molt, molt acollida i en general molt bé. El que passa és el que comentàvem, no? Que quan ja portes tant de temps, doncs arriba un punt en que sí que és una miqueta cansat, però bueno, és una part de la feina que jo agraeixo molt i que faig amb molt de gust, evidentment. Mm-hmm.
0: Què t'ha sorprès més de la resposta dels... Perquè una part és presentacions i tal, però també dels lectors. Vull dir, quan la gent que t'ha comprat el llibre, vull dir, se suposa que t'ha fet també una bona... O parlar, no?,
1: sí, del llibre, no? Sí, comentaris a xarxes, o gent que t'escriu, o ressenyes, o quan vas a presentacions, o a clubs de lectura, que ja n'he fet alguns, doncs, bueno, sí, si t'arriba el feedback. Doncs, home, a mi hi ha un parell de coses que sí que m'han sorprès molt gratament. El primer és com hi ha una part del llibre, no gaire àmplia, però sí un moment important, que és la primera diada que es va celebrar a Sant Boi l'11 de setembre del 76, que apareix en el llibre, i m'he trobat a diverses presentacions, a clubs, etc, gent que hi havia estat, no?, en aquell acte, i que doncs, es van emocionar al llegir-lo i que m'explicaven les seves vivències, les seves anècdotes, i la veritat és que això ha estat molt bonic i m'ha passat repetidament en el decurs d'aquest any en diferents actes, i m'ha semblat una cosa molt, molt bonica. I després, curiós, el tema del pantà que apareix en la novel·la, el de Sant Magí, que és totalment inventat, fictici, i que molta gent doncs, el buscava a Google, no? I em deia, és que l'he buscat i no el trobo, és que tal. I clar, evidentment no existia, però bueno, m'ha fet gràcia també perquè això vol dir que més o menys era versemblant i que la gent es pensava en molts casos que era un cas real, que havia aparegut un cotxe en un pantà doncs, amb cadàvers a l'interior o amb restes humanes a l'interior, i no, tot era...
0: Això seria anècdota.